0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui divendres, dia 12 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Aquests dies s'està treballant a fons a l'Avinguda Vilanova i Avinguda Sitges, netejant intensivament i desbrossant amb retirada d'herbes per mantenir les voreres netes i cuidades, amb neteja a fons, amb neteja d'interiors dels contenidors i entorn. Entre tots i totes, fem un Cunit més net i agradable. D'altra banda, també ens recorda l'Ajuntament de Cunit de com funcionen els contenidors intel·ligents de Cunit. La targeta permet un ús correcte del sistema i ajuda a garantir que el servei funcioni com toca. Fer-ho bé és senzill i evita situacions que tots hem vist alguna vegada al carrer. Però encara tenim moltes més notícies a les quals compartir amb tots vosaltres a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Cunit es prepara per viure una festa major d'estiu 2026 plena de tradició, música i la gran competició de mullats i cremats. Cunit ja ho té tot a punt per celebrar doncs, la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de Festa Major que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la vespre a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta Festa Major. Divendres 10 de juliol, la plaça Jaume Vidal acollirà la tradicional ball amb la prestigiosa orquestra, la principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb cercavirra i chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castelldefels a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb concert en el reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T. Per la seva banda, el grup de versions Fugades de Catraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua i els cremats amb l'energia de foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical amb la primera prova. A partir d'aquí, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració. La mítica nit de capgrossos i sopar de germanor organitzada pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles d'infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de Festa Major, que comptarà amb els joves diables de Cunit tocats pel foc i diversos escolles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar i el Cricheto amb els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra El Plan, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judit Trilidí, la Festa de l'Escuma i la cluenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar la Festa Major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles associades, doncs, i també locals, que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats, al que convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns 15 de juny, recull el teu mocador oficial a l'oficina de turisme. De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 de migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. I Cunit es converteix en l'epicentre de la gimnàstica aeròbica estatal amb la celebració del Campionat d'Espanya Divina Seguros de Gimnàstica Aeròbica 2026, que té lloc des d'avui, doncs, a 11 al 14 de juny al municipi. L'esdeveniment organitzat per la Real Federació Espanyola de Gimnàstica compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit i reunirà esportistes procedents de tot el territori espanyol en una de les cites més importants del calendari nacional d'aquesta disciplina. Avui s'ha presentat en roda de premsa el que ha comptat amb la presència de Dolors Carreras i José Manuel Cavada com a representants del govern municipal, primera tinent d'alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Serveis Comunitaris, respectivament, per part de la Federació Espanyola de Gimnàstica Covadonga Menéndez, secretària tècnica de l'Escola Nacional de Gimnàstica, i per part de la Federació Catalana de Gimnàstica, Patricia López, presidenta del Comitè de Gimnàstica Aeròbica de la Federació Catalana de Gimnàstica. Durant 4 dies, Cunit acollirà les competicions dels millors gimnastes aeròbics del país, consolidant-se, doncs, com una destinació de referència per a l'organització de grans esdeveniments esportius. La celebració del campionat potser suposarà, doncs, també un important impacte positiu per al municipi, tant des del punt de vista esportiu com econòmic i turístic, amb l'arribada de centenars d'esportistes, tècnics, jutges, familiars i aficionats. L'organització de l'esdeveniment compta amb el suport de diverses institucions i entitats vinculades a l'esport, entre les quals destaquen el Consejo Superior de Deportes, la Generalitat de Catalunya, Sportcat, la Diputació de Tarragona, la Federació Catalana de Gimnàstica i diverses empreses patrocinadores i el suport organitzatiu del Club Gimnàstica de Calafell. Des de l'Ajuntament de Cunit s'ha valorat molt positivament la designació del municipi com a seu d'aquest campionat estatal, una oportunitat que reforça l'aposta per l'esport base i d'alt nivell alhora que projecta la imatge de Cunit arreu de l'Estat. La celebració del Campionat d'Espanya de Gimnàstica Aeròbica Divina Seguros 2026 se suma a la llarga trajectòria del municipi en l'organització d'esdeveniments esportius de primer nivell, consolidant Cunit com una vila preparada per acollir competicions de gran format i amb capacitat per oferir una experiència de qualitat tant en els participants com en els visitants. Però encara tenim més notícies. Cunit i Arbes enforteixen els seus llaços històrics a la Journée du Patrimoni. Aquest proper cap de setmana, del 13 al 14 de juny, al municipi d'Arbas, a l'Alta Garona, a França, es convertirà en l'escenari d'un emotiu retrobament cultural i històric. Una expedició cunitenca formada per 25 persones viatjarà fins a la localitat occitana per facilitar i per participar activament en la seva Journée du Patrimoni, la Jornada del Patrimoni, un esdeveniment que enguany se centra en la històrica immigració dels Common Joys cap a Catalunya. La representació local anirà a càrrec del grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito, que compta amb la col·laboració i el suport de les regidories de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit. L'objectiu d'aquesta trobada és estrenyar uns llaços històrics, culturals i de sang que uneixen amb dues comunitats des de fa més de 300 anys. Aquest viatge, a més, suposa el retorn de la càlida visita que una delegació de l'entitat cultural Memori d'Armas va realitzar a Cunit l'any passat, consolidant així els ponts de germanor entre els dos territoris. Una mostra del patrimoni cunitenc a Occitània, i és que per donar a conèixer la riquesa i la identitat del nostre municipi, l'expedició cunitenca ha preparat dues propostes culturals destacades que es podran gaudir durant les jornades, doncs una selecció de 20 imatges que mostren els indrets més emblemàtics, paisatges i racons històrics de Cunit, i una exposició estàtica de 3 o 4 capgrossos que representen personatges històrics cunitencs, apropant la nostra tradició festiva als veïns d'Arbas. Els actes centrals tindran lloc el diumenge 14 de juny amb la programació que inclou conferències, exposicions, música i danses tradicionals gascones amb més de 20 músics, un dinar de germanor i com a cloenda la tradicional Lever du Brandon, la cremada del Fall d'Arbas. L'exposició cunitenca clourà, doncs, aquesta enriquidora experiència cultural i de memòria històrica dilluns dia 15, data prevista per al seu retorn a Cunit. I els alumnes de tots els nivells de l'ESO de l'Institut Ernest Lluch han participat en aquest trimestre en un original concurs fotogràfic amb l'objectiu de conèixer millor el municipi de Cunit, la seva història i el seu patrimoni. El concurs organitzat pel Departament de Socials del centre i amb la col·laboració de la Regidoria de Patrimoni consistia a captar imatges d'elements representatius de Cunit, ja fos del patrimoni material com immaterial del municipi. Els participants han fotografiat espais i símbols emblemàtics, com ara l'església de Sant Cristòfol, el Fondo del Roig, diferents masies històriques, racons del passeig marítim i altres indrets que formen part de la identitat identitat cunitenca. Cunit destaca pel seu patrimoni històric amb restes arqueològiques que remunten a la història i diversos elements d'interès cultural que expliquen l'evolució del municipi al llarg dels segles. A més de valorar la qualitat artística de les fotografies, el certamen ha permès aprofundir en el coneixement de la història i el patrimoni local. Amb iniciatives com aquesta, l'Institut reforça el vincle entre els joves i el seu municipi, promovent l'interès per la cultura, la història i la conservació del patrimoni de Cunit. El regidor de Patrimoni, Joan Soler, ha volgut felicitar l'alumnat participant per la seva implicació en aquesta iniciativa i ha destacat que conèixer el patrimoni és el primer pas per estimar-lo i preservar-lo. Soler ha remarcat que activitats com aquest concurs ajuden els joves a descobrir la riquesa històrica i cultural de Cunit amb una mirada pròpia i creativa, alhora que reforcen el sentiment de pertinença al municipi. I també tenim inscripcions obertes a partir del 17 de juny per les activitats de l'Estiu Jove 2026. Joves, ja podeu consultar la programació d'activitats de l'Estiu Jove 2026, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lliure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir del 17 de juny. Més informació a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, o bé trucant al 628-299-986, 628-299-986. I l'Ajuntament de Cunit organitza un nou mercat d'intercanvi de roba, una iniciativa oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar la reutilització i allargar la vida útil de les peces de vestir i altres articles en bon estat, com llibres i algunes joguines. L'activitat tindrà lloc aquest dissabte de 10 del matí a 1 del migdia al carrer Montserrat Roig. Aquest espai es convertirà en un punt de trobada per compartir, intercanviar i donar una segona vida a la roba, calçat, complements, llibres i joguines. Les persones participants podran portar els objectes que vulguin intercanviar, tot i que no és imprescindible portar-ne per poder participar. Els articles que s'hi aportin formaran part del mercat durant tota la jornada i un cop finalitzada l'activitat, aquells que no hagin estat intercanviats podran ser recuperats pels seus propietaris. Aquesta iniciativa neix amb la voluntat de reduir residus, fomentar la reutilització i impulsar hàbits de consum més sostenibles, contribuint així a la cura del medi ambient i a la posada en valor d'objectes que encara poden tenir una llarga vida útil. Recorda, aquest dissabte, de 10 del matí a 1 del migdia, al carrer Montserrat Roig. El regidor de Convivència i Ciutadania i de Medi Ambient i Serveis Públics de l'Ajuntament de Cunit, José Manuel Cavada, ha destacat el valor comunitari i ambiental de la proposta. Aquest mercat d'intercanvi és una manera senzilla però molt efectiva de promoure la sostenibilitat des de la proximitat. Volem facilitar espais on la ciutadania pugui compartir, reutilitzar i donar una nova vida als objectes, reduint residus i enfortint alhora la convivència al municipi. Amb aquesta acció, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu compromís amb les polítiques ambientals i la promoció d'iniciatives comunitàries que afavoreixin una economia més circular i responsable. I part de l'equip de govern de Cunit, acompanyat pels responsables tècnics municipals i de la direcció de les obres, ha fet una visita de seguiment als treballs de rehabilitació integral del casal municipal amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'evolució d'una de les actuacions més importants que s'estan desenvolupant actualment al municipi. Les obres iniciades al setembre de 2025 avancen i representen la culminació d'un projecte estratègic que l'Ajuntament va adjudicar el juliol de 2024 després del concurs d'idees guanyat per Roa Arquitectura. El projecte va néixer amb la voluntat de transformar el casal municipal en un equipament modern, accessible, funcional i sostenible, capaç de donar resposta a les necessitats culturals i socials del municipi. Durant la visita, els tècnics han detallat l'estat d'execució dels treballs i les actuacions que s'estan desenvolupant a l'edifici. La rehabilitació contempla una transformació integral de l'equipament, incloent la renovació de la façana amb una nova pell ceràmica i vegetal, la millora de la seva integració amb la plaça de Catalunya i la reorganització dels espais interiors. Un dels elements més destacats del projecte és la futura ubicació del Teatre Municipal al soterrani de l'edifici, dotat de grades retràctils que permetran adaptar l'espai a diferents usos i formats. Aquesta redistribució facilitarà també una entrada més gran de llum natural i una millor ventilació de totes les plantes, alhora que generarà nous espais polivalents per a les entitats i la ciutadania. La rehabilitació incorpora igualment criteris avançats de sostenibilitat i eficiència energètica amb sistemes passius de climatització, energies renovables i la reutilització de gran part dels materials existents, contribuint a reduir l'impacte ambiental de l'edifici. Aquest projecte compta amb el suport dels fons europeus Next Generation a través del programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics, una subvenció que ha permès impulsar una actuació clau per a la transformació dels equipaments municipals de Cunit. Des de l'Ajuntament s'ha valorat molt positivament l'evolució dels treballs i s'ha remarcat que aquesta actuació permetrà recuperar i revitalitzar un espai emblemàtic del centre del municipi. Un cop finalitzades les obres, el nou casal municipal es convertirà en un equipament de referència per a la vida cultural, associativa i comunitària de Cunit, reforçant el seu paper com a punt de trobada de la ciutadania i motor de l'activitat social i cultural del municipi. I l'Ajuntament de Cunit ha obtingut la concessió en segona convocatòria de subvencions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències en la gestió del cicle urbà de l'aigua en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels fons europeus Next Generation. En concret, el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha atorgat al consistori un ajut que cobreix el 80% del cost total del projecte de digitalització de la gestió del cicle integral de l'aigua al municipi que el consistori ha adjudicat a Veolia, valorat en més de 442.000 euros. Les actuacions previstes, iniciades recentment i amb un període d'execució de 3 mesos, permeten avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i intel·ligent de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cunit. Entre les principals millores destaca la sectorització de la xarxa en 4 nous sectors hidràulics independents: Cal Segu, Sol Cunit, Els Jardins i Costa Cunit. La sectorització de la xarxa permet dividir-la en zones independents, cosa que facilita, d'una banda, la localització i aïllament d'averies, de forma que redueix l'impacte d'una incidència sobre la resta del sistema, i, per l'altra banda, la detecció de fuites en punts concrets, reduint les pèrdues d'aigua. Això es tradueix en un servei més sostenible i fiable, amb menys interrupcions per les persones usuàries. Així mateix, en cadascun dels sectors s'instal·laran vàlvules de regularització de pressió i calorímetres, una mesura clau per reduir fuites, minimitzar avaries i allargar la vida útil de les infraestructures. En aquest sentit, la incorporació de vàlvules reguladores de pressió permetrà ajustar i estabilitzar la pressió dins de cada sector de la xarxa, amb la possibilitat de reduir-la en horari nocturn en aquells casos en què sigui necessari. Aquesta optimització del règim de pressions contribuirà a disminuir l'estrès sobre canonades, juntes i equips, reduint així la probabilitat de trencaments, fuites i el seu desgast prematur. A més, per reforçar la detecció de fuites, s'implementaran 33 equips de localització remota basats en el control del soroll. Paral·lelament, es digitalitzarà el sistema de mesura dels consums amb la instal·lació de 52 comptadors amb telemesura, una solució que permet disposar d'una lectura precisa i continua dels consums sense estimacions i sense necessitat de desplaçaments als punts de mesura, contribuint així a una gestió més eficient, àgil i fiable del servei. Aquest sistema es complementarà amb la incorporació de 3 antenes concentradores que incrementaran l'eficiència global de la telemesura i garantiran una transmissió de dades més estable i fiable entre els comptadors i la plataforma de gestió. En concret, aquestes antenes permetran recollir, centralitzar i transmetre de manera remota les dades de consum generades pels comptadors, millorant la pressió dels registres i facilitant la detecció d'anomalies, com possibles fuites o consums irregulars, fet que optimitza de manera significativa la gestió operativa de la xarxa. En aquesta mateixa línia de digitalització i millora del control de la xarxa, el projecte també compta amb un reforç del control de la qualitat de l'aigua mitjançant la instal·lació de 5 analitzadors en continu que permetran monitoritzar en temps real els principals paràmetres de l'aigua subministrada, reforçant així la capacitat de seguiment i supervisió del servei. Finalment, tot aquest conjunt d'actuacions es complementarà amb el desenvolupament d'una plataforma avançada de gestió de dades que integrarà tota la informació generada a la xarxa, des de la telemesura i la detecció de fuites fins al control de la qualitat, i permetrà una visió global i en temps real del sistema. Aquesta integració facilitarà una presa de decisions més àgil, precisa i basada en dades, millorant de manera significativa la capacitació de gestió i resposta del Servei Municipal d'Aigua. I aquest proper 20 de juny, el Passeig Marítim de Cunit, davant de l'oficina de turisme, acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows de Drac de Frida Later i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà Lisa Kerr, amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+ de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els seus drets. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt líder per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. i l'Ajuntament de Cunit a través del servei eFactory Cunit i Som Cunit organitzar doncs, la jornada formativa d'innovació i competitivitat, com aprofitar doncs, la IA, una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estan obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció

del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012 impulsada per la sommelier cunetenca Carme Garcia, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat Xarel·lo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el Passeig Marítim acollirà la tradicional mostra de xarel·los amb la participació de diversos botiguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals. En aquesta edició hi participaran el restaurant La Rosseria, l'hotel restaurant Àdia, el restaurant El Rodaví i forn i pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per maridar amb els vins presents a la mostra. La música també serà una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 del vespre amb DJ Andreu i continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Jero el Rumbo i culminarà a 11:15 amb el concert del grup Big Mothers en una nit que també comptarà amb servei de cocteleria. Recorda, el Passeig Marítim número 57 a la platja de les Sorres amb un mòdic preu de 15 euros amb aquest gran tiquet que inclou dos tastos de vi, dues tapes, un postre i una copa de regal. També es poden adquirir consumicions a part individuals per un mòdic preu de 3 euros, el qual podeu obtenir o tiquet de vi, o de tapa, o de postres, i per 5 euros tiquet de còctel. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i la identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. I també recordem que el Penedès passa a ser zona única per al transport sanitari amb 121 ambulàncies. El SEM desplega 121 ambulàncies noves en el Penedès en el marc de l'inici del nou model de transport sanitari. El servei quedarà activat a partir del passat 10 de juny, on per primera vegada el contracte de transport sanitari incorpora un lot específic per la vegueria del Penedès implementada doncs el 2023. La inversió és de 144 milions d'euros per millorar la cobertura horària del servei i ampliar recursos operatius tot l'any. La concessió és per a 5 anys i ho gestiona l'empresa Falck. I l'Agència Catalana del Consum gestiona més de 2.700 consultes i 1.371 reclamacions al Penedès durant el 2025. Els principals conflictes continuats vinculats als serveis energètics i a les telecomunicacions amb Endesa, Edistribución, Orange i Telefònica, entre les empreses amb més reclamacions. I la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Baix Penedès. Des del 2021 que no s'iniciaven tantes construccions en habitatges particulars, segons el COAT. A més, avui divendres també pots venir a l'Espai Jove. Personalitza la teva pròpia tote bag, la bossa de tela de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu. Recorda, avui a 5:45 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I tenim nou horari de ioga a la platja. Per aquest mes de juny, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Recorda, davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre al mar i una estona de connexió i benestar. A més, també t'esperem a l'Espai Jove per gaudir d'entretingudes tardes de jocs de taula. Demà dissabte, dia 13 de juny, a partir de 4:45 de la tarda, per joves a partir de primer d'ESO. Aquí trobareu diferents propostes de jocs de taula, però si tens algun joc a casa que vulguis compartir amb la resta de joves, el pots portar i jugarem plegats. I també tenim espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. L'activitat es realitzarà el proper 18 de juny a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Divendres 19 de juny a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I aquest cap de setmana els nostres esportistes del Club Esportiu Millo Cunit tornen

0: A posar-se els petos per representar el club en el 19è campionat Laura Solís. Aitor Jardí, Lola Domènech, Gisela Gutiérrez i Neda Gadati, doncs amb molt esforç representaran el nostre club, el Club Esportiu Millo Cunit. Moltíssima sort! I a motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, us convidem a una tarda de cinema i reflexió a través de la projecció de diversos curtmetratges que ens ajudaran a visibilitzar la diversitat, promoure el respecte i reivindicar els drets del col·lectiu. Recorda, el proper dijous 18 de juny a les 6 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell, un acte que organitza el Consell Comarcal del Baix Penedès. Però encara tenim més notícies. Busques una oportunitat laboral en l'àmbit de la gestió documental dels arxius? El Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert una convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'arxivers, arxiveres, grup A1, destinada a cobrir substitucions, vacants temporals i necessitats urgents que puguin sorgir a la plantilla de personal de l'ens comarcal. El sistema de selecció és per concurs oposició. Termini de presentació de sol·licituds fins al 10 de juliol. Si compleixes els requisits, no deixis passar aquesta oportunitat professional. Consulta les bases i tota la informació de la convocatòria a ccbp.eadministració.cat. ccbp.eadministració.cat. I si tens entre 18 i 29 anys i estàs en situació d'atur, aquesta és una gran oportunitat per formar-te i ampliar les teves opcions laborals. Curs de dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil a Santa Oliva, del 29 de juny al 7 d'agost, amb 180 hores 100% subvencionat. Una formació pensada per adquirir competències en el lleure educatiu i la dinamització de grups i l'organització d'activitats amb infants i joves. No deixes passar aquesta oportunitat de créixer professionalment i obrir noves portes al món laboral. Informa't i reserva la teva plaça. Recorda, el Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Us deixem amb el temps. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol. Sí que amb algun núvol baix ara a primera hora, però que marxarà ràpidament i quedarà un cel clar la resta del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 17 graus, mentre que la màxima avui començarà a pujar d'una manera més clara i ja estarà per sobre dels 26, amb una humitat alta, més alta que ahir, amb un ambient ja una mica més xafogós, vent feble amb mestral fins a mig matí, mitjorn al migdia i garbí de tarda, fent que la mar, que ara està arrissada, augmenti marejola a partir de migdia. Demà temps esplèndid i de ple estiu, amb sol i cel clar, amb algun nuvolada al final del dia i amb una temperatura que pujarà especialment de dia i estarà entre els 18 o 19 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 28, amb una humitat alta i més xafogó. Ben feble entrarà fins a mig matí i marinades de migjorn o garbí la resta del dia, amb mar arrissada o una mica de marejol a partir de migdia. Diumenge, temps de rigorós estiu, amb sol però amb bandes de núvols prims que entaminaran el cel pràcticament la major part del dia, amb una temperatura alta que voltarà els 20 de mínima i els 30 de màxima, amb un ambient xafogós. Ben feble dominarà el garbí al centre del dia i mar plana o arrissada la major part del dia.
3: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar, si esto te recuerda a tu adolescencia,

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous, a 8:45 del vespre, i en reposició els diumenges, a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Sintonitzes amb el sol.
2: Ràdio Cunit, al 107.0. Cunit al dia.
3: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
2: Cunit al dia.
4: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit al dia, quan són les 10:41 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé. Nosaltres ja estem en fin de modo on, cap de setmana, per fi ganes de juerga, de marxa, i com no, doncs també a rematar-ho i començar-ho, doncs, amb bon peu amb la nostra mega sorteig de la comarca, l'únic inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Ara ens hi centrem amb tot això, però no avancem a aconteixements. Abans que res, doncs, també recordar que aquest magazín matinal us estarà acompanyant fins a 2:45 de migdia, el qual empalmarà amb el format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda, una estoneta de ràdio, el qual esperem que, doncs, que sigui de vostre grat. Doncs a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, doncs, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa!
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
5: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-67-49-18. 977-67-4918.
4: També pots posar-te en contacte amb nosaltres en el formulari que trobareu a la nostra web de Ràdio Cunit en majúscules i també, doncs, en el nostre chat, i com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant mur, chat o missatge privat. Hi ha altres aplicacions que trobareu per les xarxes, com per exemple Ràdio Garden i moltes altres opcions més. I com no, doncs, també des d'aquí recordem altres vies de comunicació directes.
5: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
6: Por fin es viernes.
4: Per fi divendres, per fi weekend, cap de setmana, i des d'aquí ho volem celebrar de la millor manera possible, el qual fa possible, doncs, des de l'altre costat del transistor, des de la producció, Susana González, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a Anabel Alévalo, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la Once, Juan Coma, a la Cançó del Dia, Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar a la nostra sumari de continguts d'avui divendres, ja 12 de juny de 2026. Últim dia, doncs, de la programació regular de la Cunit. Recordeu que el dilluns ja comencem, doncs, amb la programació estiuenca des de la vostra sintonia aquí al Cunit al dia, el qual passarà a dir-se al ventilador amb un servidor des dels controls tècnics i locució Jaume Asens. Un plaer acompanyar-vos durant aquesta estoneta de ràdio que us convida, doncs, a que pugeu en aquesta nau especial que aixeca el vol a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon a través de l'àrea de la vespre de S.R.O. del món a les 3w.radiocunit.cat. Tot a punt i preparat, tant de dia com de nit, des de Ràdio Cunit i des del Cunit al dia, com sempre, així comença la teva sintonia.
3: Sumari.
4: I començarem fent el cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar, doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit del dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. connectarem amb la nostra companya, amb en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor, amb la previsió meteorològica. També connectarem amb la 11, per aviam si en portem algun passic i ens engreixem la cartera, eh? També, doncs, com no, amb la Renfe, per conèixer l'estat de circulació ferroviària. Esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. També, doncs, ens esbrinarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. Aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, a la patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi. Programa carregadet, eh? A més, també tenim les efemèrides. Si Déu vol, també els tràilers, les estrenes cinematogràfiques de la mà de Jordi Mauri. L'agenda jove de l'oficina jove del Baix Penedès, a veure si tenim temps i si també la podem col·locar, si no, doncs l'escoltareu doncs, en reposició en els seus horaris a la Garella, eh? A més, també, com no, tindrem que seria el mega sorteig de la comarca, el megamix de la setmana, el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Aquí et posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin i a sobre te'n donaràs numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, aquest sobre sorpresa de la Casa de l'Oro, la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre la Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Samis Calafell, els talls de cabell per a mou, el rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els dos esmorzars de la Manina, de Bar La Pinya, els vermuts de l'Olivo, també de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit, també el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la Xurreria Velo, també la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, a vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la braseria hípica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, també el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, el vermut per dues persones de la cova del Gorka, també el sopar per dues persones del local social del Castell, el menú per dues persones de dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, també el sopar per dues persones de dijous a diumenge a la pizzeria La Gondola de Cubelles, i com no, doncs també tenim l'esmorzar per dues persones de dilluns a divendres del Saborea. També el lot de regals del pollastre las, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli del Pollo Loco, amb consumició gratuïta en espera de la teva comanda. I també, com no, una invitació amb consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell, com també una invitació per dues persones a la Giralda de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que s'anir la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig d'un fantàstic lot de regals consistents en una consumició amb estapa gratuïta cortesia del Racó Dolç de Cunit, eh? Sí, senyor, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres. El Rincón del Tapeo 2 també ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred. I Dinàmica Club Atletisme de Vilanova ens ofereix 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A més, també, l'Hotel Àdia, un mega menú per dues persones. I el Museu del Ferrocarril de Catalunya, Vilanova, també una invitació per dues persones. Què més es pot demanar, eh? Ja ho saps, home, busca, compara. I si trobes el millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
1: Un cop d'ull als diaris.
4: I ara és el moment de començar doncs, a repassar els diversos titulars que comparteixen els diversos rotatius del dia. D'avui divendres, dia 12 de juny de 2026. Començarem, com sempre, amb el diari de Tarragona, que per ser ja pots disfrutar d'aquest extra del Mundial amb tot a punt i preparat perquè arrenqui aquest campionat que ja s'ha estrenat i que doncs, ja comença a estar en marxa. Però també toca diversos temes, com per exemple el desnonament d'una dona de l'Arbós que vivia gratuïtament a la vivenda, que la seva mare li va cedir per ajudar-la. També a Tarragona viurà un divendres plenament estiuenc amb sol i temperatures de fins a 30 graus. I una sorpresa inoblidable per a Xisco Camps en la seva arribada al Nàstic. Una intro-història que també trobarem doncs, en aquest mateix rotatiu. Pel que fa a la cartellera, tenim el dia de la revelació. Spielberg torna a mirar al cel. I els alcaldes de Roda de Berà i Altafulla buscaran la reelecció al 2027. També entra en vigor el nou pacte migratori de la Unió Europea, més control fronterer i expulsions més ràpides. I pel que fa a la independència hídrica, Reus recupera una desena de pous per l'autoabastiment d'aigua. També tenim el rodatge de The Beatles, que paralitza Salou, cotxes espectaculars, extras en roba de vintage i molt secretisme. I l'escola Saavedra de Tarragona reclama pacificar el tràfic per l'alta contaminació. També tenim el president de Codita. L'infermera hauria d'estar en plantilla a les escoles. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portada, doncs, també amb diversos titulars. Atrapada a l'Afganistan, m'he d'inventar un marit que no existeix per poder sortir del país. Aquests són els punts clau de la gran reforma migratòria de la Unió Europea, que també trobarem en aquest mateix rotatiu. La Unió Europea vol negar l'asil a gairebé tothom. El nombre de refugiats cau pel primer cop en 10 anys, perquè no és una bona notícia. També tenim de 30.000 euros a 1.300.000. El portaveu de Zapatero demana perdó per haver induït a error sobre el valor de les joies. I els Estats Units d'Amèrica retiren un terç dels avions de combat que la OTAN proporciona a Europa. A més, Salut obre expedient a l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat. I les classes de ioga, que ha acabat amb moció de censura en un poble de l'Empordà. I de la casa d'un pagès vegenc a la mesquita de Còrdoba, els béns dels quals s'ha apropiat l'església. Barcelona es prepara per l'efecte Sagrada Família. I Miquel Barceló sense notícies del seu projecte per la Sagrada Família. Rubí cancela un concert de Beret detingut per agressió sexual. I Mèxic inaugura el Mundial entre protestes i deportacions. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el punt avui, el qual ens ha de portar amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Hi ha diverses notícies que ens arriben també en aquest mateix rotatiu. Les joies trobades a l'oficina de Zapatero valen 1,3 milions d'euros. Segona condemna per piular contra la família de Canet, que va aconseguir imposar el 25% de castellà. També tenim concentració davant de la Sagrada Família per a protestar dels desallotjaments dels cantaires. I l'IPC puja una dècima per la pressió dels carburants. També entra en vigor la reforma migratòria que endureix l'acollida de migrants. I l'empresa aeroespacial de Musk protagonitzarà la sortida més gran a borsa de la història. A més, Barcelona, doncs, ha donat per acabada la guerra vers Iran després d'anunciar un acord que Teheran nega. Trump amb l'ona, doncs, dona per acabada aquesta guerra. I el Mundial també el tenim en marxa en aquesta fotografia de portada, el que observem la Copa del Món amb focs artificials i amb tots els esportistes. I els estadis plens a vessar. A més, dimiteix per sorpresa el ministre de Defensa britànic, John Healey. I busquen per terra, mar i aire el menor perdut a Roses mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia. El que ens ha de portada amb el següent titular. La visita del pontífex. El papa reprèn amb duresa l'Europa pel tracte als migrants. Lleó 14è crida des de les Canàries a no acostumar-se que la Mediterrània i l'Atlàntic siguin cementiris. En una petita fotografia a la banda superior dreta de la portada observem el Papa amb un dels migrants del port d'Arguineguin. Perquè fa referència al discurs de Barcelona, canvis sobre l'avortament i la unitat d'Espanya. I pel que fa a espectacle mundial, injecció d'autoestima per la Torre de Jesús. En fotografia de portada, com bé hem convertit en anteriors rotatius, Mèxic reafirma en l'obertura del Mundial. El Mundial de Futbol més diferent dels que s'han celebrat fins ara va començar ahir a l'Estadi Azteca de la Ciutat de Mèxic amb una cerimònia que va reivindicar els avantpassats de Mèxic sense la seva presidenta, Claudia Sheinbaum, i va posar l'esport rei com a motor d'unitat dels pobles. Al partit inaugural, la selecció mexicana va vèncer la sud-africana per 2-0. I el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès al 2,25% i preveu una inflació elevada al 2027. Reconeix el Banc Central Europeu que la pujada dels preus de l'energia motivada per la guerra incideix en els aliments. I les plataformes, obsessió de Musk amb el Regne Unit. El propietari de la xarxa X encoratja la revolta contra la immigració. I segons els Mossos, els assassinats a trets es vinculen en el crim organitzat. Pel que fa a edicions antigues, tenim la intel·ligència artificial que destrueix milers de llibres per aprendre. I a l'apartat que fem, Barcelona vibra amb Llatinoamèrica. Pel que fa al Periódico de Catalunya, considera que els professionals no van actuar a temps. Salut també expedienta a la Vall d'Hebron pel nadó maltractat. La conselleria inclou en les sancions, a més de Sant Pau i Sant Joan de Déu, l'hospital que va activar el protocol per violència infantil. La multa serà de 6.000 euros per a cada centre. En fotografia de portada, doncs, observem el moment de l'actuació de Shakira en la inauguració del Mundial. Mèxic obre la festa del futbol. El Mundial alça el taló amb una cerimònia en què van participar Shakira i Maná i a la qual va renunciar a assistir la presidenta Sheinbaum. Però encara tenim més titulars. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès després de 3 anys. La institució eleva en 25 punts bàsics el preu del diner i agreuja la previsió d'inflació. A més, Catalunya renova els seus policies locals amb unitats especials de seguretat. La taxació judicial xifra el valor de les joies de Zapatero en 1.300.000 euros. I Lleó 14, en el viatge a les Canàries, declara que la dignitat humana no té passaport. A més, el productor de cinema, Xavier Atance, ha acusat d'agressió sexual per la jutja. I per últim, repassem El País. El que ens ha portat amb aquesta gran fotografia, el que observem al Mundial 2026. Mèxic estrena el Mundial més ambiciós. Mèxic iniciava ahir la Copa del Món que coorganitza amb Estats Units i Canadà. A l'estadi Azteca es va emplenar de color estrelles llatines com Maná, Balvin, Shakira, i va acollir el primer partit entre Mèxic i Sud-àfrica, que va guanyar, doncs, per cert, Mèxic 2-0. Que ara tenim més titulars. El peritatge valora en torn al 1.300.000 euros les joies de Zapatero. La policia entra, el jutge l'informa i les peces incautades a l'expresident del govern. L'estimació ha sigut realitzada per una joieria en col·laboració amb l'Institut Gemològic. I el jutge autoritza la UCO a rastrejar les comptes de la parella d'Ayuso. A més, el Papa Arguineguin diu: no podem acostumar-nos a comptar morts. I el periodista Àlex Grijelmo entra a la RAE. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com també d'àmbit general, totes elles edicions d'avui divendres 12 de juny de 2026. Ara és moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van refrescant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
2: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents és el director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB i n'ha parlat avui a la xarxa.
8: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que a l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal.
7: L'Ajuntament de Barcelona també s'assuma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap en plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països de tercers. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'ha mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada. I també els equips d'emergència continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb el centre de comandament ara a Pals, després que la moto aparegués a la platja de la localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire, amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I en mobilitat, a la C12 a Flix hi ha retencions per un accident amb pas alternatiu i també a l'AP2 a l'altura de l'Albi, un carril queda tallat per, en aquest cas, una avaria que genera circulació intensa en aquest punt.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit.
9: El 107.0.
4: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
10: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia, Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de denominació d'origen IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la Iglesia Románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics.
1: Xurreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Xurreria
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixidoria casolana. Xurreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
3: Lasciatemi cantare.
0: Pizzeria La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubellas, La Góndola.
4: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
5: Ràdio Cunit, al 107.0.
0: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar aquest l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que va pel nostre poble, com també doncs, perquè fa la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Recordem doncs, que la nostra línia, en condicions normals, segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. D'altra banda, perquè fa la R3, degut als treballs de millora, s'interromp el servei ferroviari entre Vic i Torelló fins al 22 de juny. Servei ferroviari entre la Garriga i Vic i entre Torelló i Ribes de Farcer, el que es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona, Farri Puig i Puigcerdà. Doncs pel que fa a la RL4, Rodalies Lleida, servei ferroviari de la línia R4 entre Lleida, Pirineus i Manresa. I entre Terrassa i Manresa doncs, serveix doncs, també la mateixa R4, servei ferroviari. A més, també la R7, sense servei amb motiu de les obres de Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, servei ferroviari entre Granollers, Centre i Rubí-Can-Vallonrat. Servei alternatiu per carretera entre Rubí-Can-Vallonrat i Martorell Central, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. I a la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'estat de circulació ferroviària de rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol. Sí que amb algun núvol baix, ara a primera hora, però que marxarà ràpidament i quedarà un cel clar la resta del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 17 graus, mentre que la màxima avui començarà a pujar d'una manera més clara i ja estarà per sobre dels 26, amb una humitat alta, més alta que ahir, amb un ambient ja una mica més xafogós, ben feble amb mestral fins a mig matí, mitjorn al migdia i garbí de tarda, fent que la mar, que ara està rissada, augmenti marejola a partir de migdia. Demà temps esplèndid i de ple estiu, amb sol i cel clar, amb algun nuvolat al final del dia i amb una temperatura que pujarà especialment de dia i estarà entre els 18 o 19 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 28, amb una humitat alta i més xafogó. Vam fer l'enterral fins a mig matí i marinades de migjorn o garbí la resta del dia, amb mar arrissada o una mica de marejol a partir de migdia. Diumenge, temps de rigorós estiu, amb sol, però amb bandes de núvols prims que entreniran el cel pràcticament la major part del dia, amb una temperatura alta que voltarà els 20 de mínima i els 30 de màxima, amb un ambient xafogós. Vam fer l'endomini del garbí al centre del dia i mar plana o arrissada la major part del dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Bon dia a tothom.
0: Què tal? Què ens proposes per aquest cap de setmana?
1: Doncs per aquest cap de setmana no, però per avui sí, perquè avui és el Dia Internacional de Superman.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Caram.
1: Superman té el seu dia, també.
0: Ostres, no ho sabíem tu. Doncs escolta'm, Superdia, Superman, eh?
1: Superdia, Superforça, Superman.
0: Déu-n'hi-do, tu. Havies vist totes les pel·lícules, tu, o no?
1: Sí, fins i tot havia anat al cine a veure alguna.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Escolta'm, un crac, eh? I també els còmics. Bé, doncs, llavors, no serà pas que ens dedicaràs la cançó de Miguel Bosé?
1: Sí, senyor, com has sabut?
0: Ah, sí? Ostres, tu, Déu-n'hi-do. Mira, doncs ja comença a sonar. Ja comença a sonar.
1: Anava a posar la banda sonora original de Superman, però dic... A lo millor la gent la confon amb altres bandes sonores.
0: Sí, no? I a més també...
1: Aquesta és més que coneguda.
0: Aquesta és marxosa i a més doncs també va bé perquè així doncs encetem la setmana, el fin de baja amb energia positiva, eh? Exacte. Doncs escolta'm, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé, molt bon cap de setmana, super dia, super cap de setmana, i si Déu vol ens tornem a escoltar el dilluns vinent ja amb la programació d'estiu de Ràdio Cunit amb el ventilador, d'acord?
1: Vinga, perfecte, doncs un bon cap de setmana a tothom.
0: Petons i abraçades, adéu-siau, bon dia! Adéu.

0: I ara sí, doncs, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja de repassar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per al sorteig midia, on la data premiada ha estat la del 12 de novembre de 1928 amb el 9 de trèvols. La doble de la 11, el número premiat, a l'11. Mira, vaga la redundància. A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 6, 9, 26, 28, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 55, 61, 62, 63, 68, 70, 76, 83 i 84. El cupó diari, el 33.159, 33159 de la sèrie 6. I el triplex de la 11, el 078. 078. I fins aquí les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona.
1: Correcte. Amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: El verb donar sovint s'utilitza erròniament per influència de la llengua castellana. Per exemple, hi ha algunes expressions que de manera errònia es construeixen amb el verb donar en comptes de fer-ho amb el verb fer. Donar un pas, donar un salt, donar una passejada. Incorrecte.
3: La forma correcta és fer un pas, fer un salt, fer una passejada. Altres exemples. Donar un petó, incorrecte. Fer un petó, correcte. Donar vergonya, donar fàstic, donar ràbia, incorrecte. Fer vergonya, fer fàstic, fer ràbia, correcte. Donar la volta a una cosa, donar un gir, incorrecte. Capgirar, canviar, correcte.
2: També és incorrecte dir donar-se compte en comptes de donar-se, correcte. Donar set és incorrecte, ha de ser fer venir set, correcte. O donar-se a la fuga, incorrecte. Fugar-se, correcte.
3: Però compte, hi ha algunes expressions en què el verb donar és correcte. Donar a llargues, donar corda, donar a conèixer.

I arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer doncs les farmàcies de guàrdia d'avui divendres, dia 12 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Franco, situada a la carretera, a l'avinguda Barcelona 207 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-67-56-98, 977-67-56-98. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la platja... Perdó, la farmàcia Platja Santaló, situada a l'avinguda mossèn Jaume Soler, que ara com estem avui, mossèn Jaume Soler, número 38 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-07-85-15. Repetim, 977-07-85-15. Aquestes són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui.

0: Sabies que...
1: Els humans compartim part de l'ADN amb gairebé tots els éssers vius del planeta, fins i tot amb organismes molt diferents a nosaltres. Per exemple, compartim aproximadament un 60% dels nostres gens amb una planta platanera i una proporció encara més alta amb animals com els ratolins o els ximpancers. Això no vol dir que siguem mig plàtan, sinó que molts gens bàsics són útils per a funcions comuns de la vida. Tots els éssers vius necessiten processos semblants, obtenir energia, reparar cèl·lules, copiar ADN o fabricar proteïnes. Com que descendim d'avantpassats molt antics compartits, molts d'aquests mecanismes s'han conservat al llarg de l'evolució durant centenars de milions d'anys. És per això que els científics poden estudiar alguns processos humans utilitzant llevats, mosques o ratolins. Tot i les enormes diferències externes, compartim una part important de la maquinària biològica fonamental. Aquest fet és una de les proves més impressionants de l'evolució i de la connexió entre totes les formes de vida de la Terra.

Εφημέριδες. Y ahora sí, arriba, que punto del programa. Es el momento de comenzar doncs, a repassar las noticias más destacadas que van succeir a Itàlia, como avui. Un 12 de juny d'altres anys a les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1295 amb Bonifaci VIII, que declara Jaume II d'Aragó, rei de Sardenya i de Còrsega. A partir d'aquí comencem avançant, arribant al 1424, al que s'atorga el seu darrer testament al poeta cortesà i militar Jordi de Sant Jordi. Seguim avançant i arribem al 1708 a Tortosa. Inici del setge de Tortosa del mateix any per l'exèrcit francès en el marc de la Guerra de Successió Espanyola. I ja al segle XIX, al 1837, al Gra, a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, els liberals vencen a la Batalla de Gra durant l'expedició reial de la Primera Guerra Carlina. Seguim avançant i arribem al 1873, a Oristà. Acció Oristà, enfrontament amb armat entre les tropes carlines i les liberals en el marc de la Tercera Guerra Carlina. I ja al 1897, a Barcelona, Pere Romeu inaugura els Quatre Gats. Recordeu Pere Romeu, que dona nom a un dels nostres carrers d'aquí de Cunit. I el 1898 es produeix la declaració d'independència de les Filipines. El general Emilio Aguinaldo declara la independència de les Filipines d'Espanya. I ja al segle XX, el 1939, al port de Poulac, Bordeus, salpa d'Ipanema per fer el primer viatge cap a Veracruz, a Mèxic, amb prop de 1.000 exiliats republicans espanyols. El 1942, Anna Frank rep un diari pel seu 13è aniversari. I el 1962, a Califòrnia, als Estats Units, Frank Morris, acompanyat de Clarence i John Anglin, també doncs, escapen d'Alcatraz, causant el tancament de la presó i una gran repercussió a la cultura popular. L'any següent, el 1963, Cleopatra s'estrena al Rivoli Theatre a Nova York, protagonitzada per Elizabeth Taylor, Rex Harrison i Richard Burton. I el 1964, a Sud-àfrica, Nelson Mandela és sentenciat a cadena perpètua per terrorisme. Tal dia com avui de l'any 1967, es llença el Venera 4 del programa Venera, que esdevindrà la primera sonda espacial en entrar a una atmosfera d'un altre planeta i enviar-ne dades amb èxit. Però encara seguim amb més notícies. Tal dia com avui de l'any 1976, a Perpinyà es produeix la presentació del Congrés de Cultura Catalana. D'això ja fa 50 anys. I arribem a l'any del Naranjito, el 1982. A Central Park, a Nova York, 1 milió de persones es manifesten contra les armes nuclears. I participen, entre d'altres, Jackson Browne, James Taylor, Bruce Springsteen, Linda Ronstadt. I tal dia com avui de l'any 1985 assigna a Madrid i Lisboa el Tractat d'Adhesió a Espanya de la Comunitat Europea. Dos anys més tard, a Tarragona, ETA perpetra l'atemptat d'Empetrol. I ja el 1991, a la ciutat russa de

I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 12 de juny d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: El descobriment de Neptú. El 23 de setembre de 1846, l'astrònom alemany Johann Gall va observar un punt desconegut en el firmament. Això ho va fer amb el seu telescopi des de l'Observatori de Berlín. De seguida, es va adonar que havia trobat allò que buscava, un nou planeta, el qual s'acabà anomenant Neptú. Però no estava observant aquella zona de forma aleatòria, sinó que estava fent una búsqueda minuciosa on li havia demanat un altre astrònom, l'astrònom francès Urbain Le Verrier. Tot va començar un segle abans, amb el descobriment del planeta Urà. Aquest planeta es va descobrir l'any 1781 per casualitat, aquest sí, i el va descobrir un dels millors astrònoms del segle XVIII, en William Herschel. En els anys següents es va estudiar l'òrbita amb detall d'aquest planeta i es va veure que no tenia una òrbita regular, sinó que tenia pertorbacions, desviacions del que tocaria. I els astrònoms van deduir que més enllà hi havia d'haver un altre planeta que pertorbés l'òrbita d'Urà. I es van posar a buscar-lo i a calcular com podia ser. El 1843, l'astrònom anglès John Coke Adams va calcular l'òrbita i posició d'un hipotètic vuitè planeta que provocaria aquest moviment d'Urà. Va enviar els seus càlculs a l'astrònom reial anglès, que era en Sir George Airy, però aquest no li va fer cap cas. De forma paral·lela, l'astrònom francès Le Verrier va desenvolupar els seus propis càlculs. Més que astrònom, era matemàtic, era un molt bon matemàtic, i va anar calculant on devia ser aquest planeta que pertorbava Urà, a quina posició del cel, a quina distància, quina massa devia tenir, etc. Quan va tenir tots aquests càlculs fets, que van ser llarguíssims i molt complicats, li van tardar més d'un any a fer-los, doncs va enviar les seves prediccions a diferents observatoris del món. Els va enviar a Cambridge, els va enviar a l'Observatori de París. Ningú li va fer cas. I quan els va enviar a l'Observatori de Berlín, i aquest sí que li va fer cas, va començar a buscar-lo i de seguida el va trobar. O sigui que el descobriment de Neptú és degut a un gran matemàtic francès, Le Verrier, i a un gran astrònom alemany, Johann Gall. Batejar aquest nou planeta no va ser fàcil, perquè cada astrònom proposava un nom diferent. Gall va proposar el nom de Janus. Un altre astrònom important de l'època, Challis, va proposar Oceanus. Le Verrier va proposar Neptú. Finalment, va triomfar aquest darrer nom. Neptú és el déu del mar romà, germà de Júpiter i fill d'Urà.

0: 877-643-5811.
1: Churreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Churreria
1: Velo,
2: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churreria
1: Velo, Velo, Velo, Velo.
3: La Marina està morena.
0: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveit. Que te vas a amar.

0: el Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tòria dreta, a tots i totes, xato, xades, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, o el mossèn Francesc I sempre ens diu... Ai, Francesc, Lleó XIV, Lleó XIV sempre ens diu els sants més destacats als quals hem de felicitar el dia d'avui. I escolta'm el que diu ell, va a missa, des de les Canàries, a més. Escolta'm, doncs, repassarem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, truca! Truca i participa!
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs tenir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
1: Busca'ns, aquí trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, el Cunit del dia, que, com sempre, tu ets el protagonista. En agraïment a la vostra participació, us hem donat un numeret pel mega sorteig de premis de la comarca, al qual podreu optar a molts i molts premis, com, per exemple, aquest sobre sorpresa de la Casa de l'Oro. També tenim la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cant o de guitarra gratuïta d'Alma Music. També tenim la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit. També el detall sorpresa de la Joieria Castillo. Les dues consumicions normals no premio de Sam i Scalafell. També tenim el tall de cabell per a mà, o bé el rentat i marcat amb sacat de proteïna per a donar de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palace 2, els esmorzars de la Marina, de la Bar La Pinya, també els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència. No et perdis la revetlla de Sant Joan de la Diligència, Que déu-n'hi-do, Estrem allà i la liarem part de tu, com aquell qui diu, La millor revetlla de la comarca. També, doncs, la Passateria Cunit, aquestes cues de rap i ampolla de caldo, la Xurreria Velo amb el seu suís, amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones, també la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions de la braseria hípica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol. També tenim el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, també el menú per dues persones de dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, com també de la pizzeria La Góndola de Cubelles. També tenim l'esmorzar per dues persones del Saborea, aquest lot de pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. A més, el Pollo Loco us ofereix una consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda. I també, com no, una invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell i la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Què més es pot demanar, Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algun lloc, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Clar que sí! I sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui divendres, dia 12 de juny de 2026. Volem felicitar a Sant Anfió, a Antonina, Basílides, Sirià, Esquil, Gaspar, Cervol, Sant Joan de Segun, Sant Lleó III, Nabor, Nazari, Nicolau, Odolf, Olimpi, Onofre, Paula, Plàcid i Rosa Francisca. També, doncs, demà dissabte és Sant Agustí, Sant Antoni Prevíster i doctor de l'Església, És un altre Antoni. També Santa Aquilina, Angelines, també Arnovio, Befilto, a Sant Concord, patró dels avions, Sant Feliciano, que parece italiano, Sant Fortunato, Sant Gerardo, Sant Jacobo, patró del segon plat, Sant Luciano, un altre, Sant Peregrí, Sant Salmodi i Sant Trifí. I el diumenge també, atenció, hem de felicitar Sant Anastasi, Adigna, Eteri, Fortunato, Gervaldo, Marciano, patrón de Marte, Quinciano, que mejor decirle Quinci que decirle... Bueno, en fi, també són Ricard, Rufi, Simplici i Valeri. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, clar que sí, eh? A destacar una persona a la qual volem felicitar i que ara mateix agafarem el nostre telefonotron per posar-nos en contacte ràpidament amb aquesta persona a la que avui és el seu aniversari. És un oient de la ràdio, però ens ho ha xivat un ocellet, a veure si li podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe, i una sorpresa que, per cert, és força destacada. O sigui, que estigueu atents a la nostra sintonia, perquè ara mateix intentem connectar amb Sílvia Capdevila. A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, quan ja són les 11:41. Hola, molt bon dia, Sílvia.
4: Hola, bon dia.
1: Avui és el teu aniversari, veritat?
4: Sí, senyor.
1: Felicitats!
4: Moltes gràcies.
1: Bueno, escolta'm, es poden saber quants o no?
4: Sí, tant, 55.
1: Bueno, 55, número rodó, màgic i ben posats, eh? Escolta'm, estàs en directe a Ràdio Cunit, el que doncs volíem fer aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels nostres micròfons, i adivina qui ens ha xivat, qui ens ha xivat i qui ens ha donat l'encàrrec perquè et felicitem.
4: Home, sospito que ha sigut el Toni Camaro.
1: Sí, senyora, doncs escolta'm, doncs mira, anem a escoltar el missatge que ens ha deixat, a veure què diu.
4: Molt bé.
5: Bon dia, guapetona. Soy Toni Camaro, sol d'hivern. Y tu hermano de siempre, de hace ya más de medio siglo. Pues eso, pues nada, que me ha dicho un pajarito que tuviera tu cumpleaños. Y digo, pues nada, pues felicitada, tráete la guitarrita, sácale un tema aquí como Dios manda, y nada, te quería dedicar una canción de Deep Purple, a ver si adivinas cuál es. Venga, pues besitos y que pases un gran día. Moltes felicitats.
4: Moltes gràcies.
1: Ole, ole, què tal que et sembla, eh? Adivines quina cançó pot ser?
4: Sí, El soldado de fortuna.
1: Oh, bravo! Bueno, doncs escolta, fem aquest regal musical i a més et donarem numeret, et donarem el 284, a veure si tens sort i t'emportes premi, i de pas doncs també a Toni Capdevila amb el 283, què més, també a l'Àngeles Loca amb el 285, a Xavier Soler també amb el 286, bueno, en fi, molts premis, aviam si toquen més regals també per disfrutar d'aquest 55è aniversari, al qual també Ràdio Cunit se suma a la felicitació. O sigui que no et retiris, que ara et posarem aquest tema musical que et cantarà Toni Camaro en exclusiva.
4: Moltes gràcies, petonets a tots.
1: Bueno, petons i abraçades i a disfrutar-los.
4: Gràcies.
1: Felicitats.

0: Bravo, bravo, eh? Déu-n'hi-do, eh? Què t'ha semblat, eh, Sílvia?
1: M'he emocionat, millor que l'original, mira.
0: Sí, oi? Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí,
0: bé, doncs escolta'm, doncs, aprofitem per donar numerets i que passis un feliç dia, clar que sí, eh?
1: Molt bé.
0: Petons i abraçades. Adéu-siau, bon dia.
1: Adéu, guapos, adéu.
0: Aprofitem també per donar numeret amb el 285 Àngels Lorca, 286 Ana Fernández, amb el 287 de Peris, Josep Peris, amb el 288 Pepi Rey, 289 Dori Niño, amb el 290 Juan Antonio Romero, 291 Renato García, 292 a Marcel García, amb el 293 Laura Almirall, 294 Dolores La Torre, 295 Marina García, 296 a Claudia Chulca, 297 Argimiro Girón, 298 a María Luz Sánchez i amb el 299 en Cana Navés. White Snake, Is This Love? A l'amor que, com sempre, transmetem a través dels micròfons de Ràdio Cunit, com deia Gaudí. Primer l'amor i després la tècnica.

I ara, doncs, a punt d'arribar ja a pocs minuts de les 12 de migdia, marxem amb el nostre Megamix i amb la repassada. Tota la gent que s'ha quedat fora d'escoltar els seus temes musicals, les seves peticions, també entren en el bombo de premis i, com sempre, ho fem amb el so del Megamix de la setmana, que d'estil, el qual volem recuperar per tots vosaltres i el que està, doncs, en desús i que volem, doncs, tornar a recuperar per tots vosaltres, clar que sí. Marxem a l'any 1989. Amb Hip House, Megamix Club Version per tots vosaltres. Aquest és el Megamix de la setmana. Com sempre des d'aquí, des de la cuina del dia, per fi divendres, cap de setmana.

escoltes el Megamix de la setmana. El Megamix de la setmana a Radio Cuní. Sí, senyors, comencem per la nostra mega repassada del sorteig de premis d'aquesta setmana, que us obrirem en mitja horeta aproximadament. O sigui que aprofitem per donar un numeret amb el 300, Eliseu Vives, 301, José Osuna, 302, Núria Esteban, 303, Susana Cadavieco, amb el 304, Paqui Montalbán, 305, Juan Macías, 306, Juanita Rísquez, 307, Paquita Díaz, 308, Mari Carmen Cortés, 309, Javi Altamirano, 310, Vanessa López, 311, José Sánchez, 312, Jordi García, 313, Silvia Benítez, 314, Adrià Sánchez, 316, perdó, 15, Carolina Fernández. Amb el 316, Ferran Serra. 317, Joel García. 318, Eduard Robert. 319, Francesc Giral. 320, Oriol Jové. 321, Jorge Pérez. 322, Oriol Audet. 323, Santi Gómez. 324, Quim Gómez. 325, Jaume Capella. 326, Carles Torrà. 327, Albert Castillo. 328, Adrià Chamaní. 329, Sergio Palacios. 330, Inma Cross. 331, Josep Macià. 332, Joana Paredes. 333, Eva de la Peña. 334, Zoe Gómez. 335, Fernando Gómez. 336, Juan Pablo Rodríguez. 337, Encarna Arcilaga. 338, Juan Fernández. I 339, Xavi Checa. I tanquem línies, tanquem línies. Anem, doncs, a preparar el mega sorteig de premis de la setmana, però abans que res, doncs, escoltem aquest mega mix de la setmana, per fer boca pel cap de setmana, paga la redundància, mare de Déu, tu! I, a més, doncs, també la pel·lícula Fantasma, que en breu sonarà, com també el mega sorteig de premis, el que està més de mitja hora repartint alegries cada setmana des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cuní! I estigues atent a la nostra sintonia perquè, a banda del mega sorteig de premis i de la pel·lícula Fantasma, arriba el creuer de cada any aquí a Ràdio Cunit. Compra Cunit, que té premi, més de 600 premis per al sorteig final. Recorda, 15 de juny al 15 de juliol, aquesta campanya, fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podràs ser el guanyador d'un fantàstic creuer per dues persones. El sorteig es farà a Ràdio Cunit. A les 9 de la nit, el 16 de juliol, el que caldrà respondre en directe. O sigui que estigues atent perquè, a banda dels premis que tenim cada setmana, sortejarem un creuer per dues persones. Des d'aquí, des de Ràdio Cunit, amb la gran organització de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit de la CEC Vila Comercial. Amb Ràdio Cunit. Ara, mentrestant, us deixem amb el Megamix de la setmana per anar fent temps. Recorda, per fi divendres, cap de setmana. I això és el Cunit al dia, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Escoltes el Megamix de la setmana, aquí, al Cunit al dia.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bé, doncs, cinèfils, ja ho he dit al principi, crec que amb aquestes pistes que us he donat i les seqüències que heu escoltat tindreu força clar quina és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana. Pel·lícula que va guanyar dues estatuetes, Òscar al millor vestuari i Òscar a la millor direcció artística. També cal destacar el difícil paper que va interpretar l'actor José Ferrer, donant vida a l'esgarrat pintor Toulouse-Lautrec. Res més, us deixo amb el tema principal de la banda sonora del film que va compondre el músic Percy Faith. Fins la propera setmana, i ja ho sabeu, sayonara, baby!

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita, del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

Doncs sí, senyors, per fi divendres, per fi weekend, per fi cap de setmana, ganes de marxa de juerga i, com sempre, doncs, encetar-la de la millor manera possible amb el nostre mega sorteig de premis de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí al Cunit al Dia, des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit! Des d'aquí, doncs, agraïm a tota la gent a la que ha participat durant tota la setmana amb el nostre, amb les peticions musicals, amb els nostres programes, vaja, i en agraïment a la vostra participació oferim tots aquests premis gentilesa dels nostres patrocinadors, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? I sense més preàmbuls, el que sí farem ja serà començar, doncs, a remenar les boles del bombo, o sigui que comencem amb el sorteig. Som-hi! Ahí está, venga. Romena, Romena, nena. Romena, Romena, nena. Romena, Romena, nena. Ay, Romena, Romena, nena. Ay, ya tenemos aquí con la Gobe. A ver. Gobe, doncs, atenció, comencem pel primer premi. D'avui divendres 12 de juny de 2026 començarem, doncs, per la Casa de l'Oro. La Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu aquí, a l'Avinguda Barcelona 179 de Cunit. Campana i s'acabó, roda la bola. Atenció, perquè ha caigut la número... A veure què posa aquí. Número... 211. La 211. 211. Du-un-un-point. Du-un-un-point. El Ivo Llumini serà. I me serà cap allà, atenció. Se'n va cap allà. A veure. El 211, el 211. A veure on estàs. Se'n va cap a la Casa de l'Oro. Ai, és per... Joana! Joana Paredes! Joana, moltíssimes felicitats! I seguim per més premis, ara és el torn de la Clínica Dental de Cunit, a la que ens ofereix una higiene bucal, aquí, a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Oh, i atenció, una altra bola que cau, un altre premi per la saca. Atenció, és el número 183, el 183, 183, eh? A 8-3-point, que diu jo mini, serà. I és per, a veure, 183, 183, 183, a 8-3-point, és per, a veure, és per... Susana! Susana Flores! Moltíssimes felicitats! I vamos para bingo. Vinga, ara és el torn d'Alma Music. Alma Music, del nostre company Albert Maria, al qual des d'aquí saludem. Ens ofereix una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19, de Calafell Platja. Oh, atenció, roda la bola. Ui, mira, el número 1, el número 1, número 1, number 1, special 1, ui, special 1, bueno, en fin, de un point, el Evo Llumini, serà, és per Natàlia Alba, moltíssimes felicitats. Ara marxem amb Bemol Nou. Sí, senyors, Bemol Nou, el que ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. I atenció... no, sintonia. Ara. Ai, molt bé, vinga. Ahí estàs. Perfecte. Cau la bola número... 45, la 45, 45, 45 points. El Evo Llumini és per... A veure, que això està aquí la vora, se'n va, Bemol Nou. Conchi Villegas, a disfrutar-ho.
tornarà doncs per...

0: Puang.
1: Ahí llego yo, Mini. Espar. Ya tenim al costat, també. Marta, Marta Palomo, moltíssimes felicitats. I vamos para bingo. Recorda que sintonitzes el mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana des d'aquí, des de Ràdio Cunit, la teva ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, sí senyor. Ara és el torn de la Joieria Castillo. Veïns nostres, aquí al carrer Francesc Macià 31. La Joieria Castillo ens ofereix un detall sorpresa. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número 280. La 280. 218, eh? 280 point. El Diego Gemini és per... Que està més lluny, eh? A la Joieria Castillo. Des d'aquí saludem al seu personal, eh? A la Charo, a l'Àngel, a la Nàdia, a tot el personal de la Joieria Castillo, veïns nostres d'aquí del nostre carrer, eh? Atenció, perquè se'n va cap allà, s'emporta el detall sorpresa... Clàudia! Clàudia García! Clàudia, moltes felicitats! I marxem a Samis, a Samis Calafell, a la que ens ofereix dues consumicions normals no premium al carrer Monturiol número 32 de Calafell Platja. I ahí va, atenció. Ui, mira, ha caigut el número cap i cua. El 303, el 303, 303, eh? El 303 point, el de Bollo Mini, és per... El tenim al costat. Susana, Susana Cadavieco, felicidades i buen provecho. Marxem a la perruqueria Harmony. Sí, senyors, la perruqueria Harmony, que ens ofereix un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona aquí, al carrer Francesc Macià, número 15. I atenció, roda una altra bola. Ha caigut la número 310. La 310, la 310, 310, 310 point. Mira, al costat mateix també tindrem que començar a rebenar les boles una altra vegada, eh? Si torna a passar mateix, eh? Atenció, perquè se'n va la perruqueria Harmony. Vanessa, Vanessa López, felicidades! De fet, New Look, eh? Com ha de ser? Sí, senyor. Des estiuen, eh? Com toca, com toca. I ara què toca? Ara toca creuar la cera, marxar al Doner Pita Palace 2, també al mateix carrer, eh? A l'altra cera. Doner Pita Palace 2, no és un hotel, eh? és un kebab, eh? I ja m'arriba la flaira, tu, i a quina gana que m'està entrant, eh? Des d'aquí saludem a la Sif, al Munir i companyia. Doner Pita Palace 2, al carrer Francesc Macià, número 18, ens ofereix un fantàstic durum kebab. Atenció, roda la bola. I el Doner Pita Palace 2 se'n va al número 139. 139. 139, eh? 139. Antoine Nefpoint. El de Bollo Mini serà, serà. El Doner Pita Palace 2 se n'anirà, se n'anirà. Atenció, atenció, perquè és per... És per... A veure, a veure, a veure... És per... Lina! Lina Zarra! Moltíssimes felicidades! Xucran, xucran. Ara és el torn de la Marina. La Marina està morena! La Marina està morena! Ai, morena, morena, clar que sí, perquè està a primera línia de platja, aquí al Passeig Marítim 147, local 2, eh? Aquí a davant del mar, eh? Doncs ens ofereix la Marina, antiga Calona, ens ofereix dos esmorzars. I atenció, roda la bola. Ui, mira, el 137, també el tenim enganxat, eh? 137, 137.

A la Marina. Auris, Auris Ramírez, muchísimas felicidades. Vinga, doncs tornem a regalar les boles, que no està la cosa gaire ben repartida, o sigui que tornem a agafar el bombo. Som-hi, doncs! Mira, molt bé, ja està. A veure si ara... A veure si ara doncs queda més ben repartit, això, eh? Vinga, doncs ara és el torn del Bar La Pinya. Sí, senyors, Bar La Pinya, al carrer Conca de Barberà, número 13. Davant mateix de la policia local, ens ofereix dos esmorzars. Oh, atenció, roda la bola. Ha caigut la número... 200, 200, 200, 200, el bollo mini serà, serà, el Bar La Pinya anirà, qui serà, atenció, atenció, està una miqueta més lluny això, el Bar La Pinya és per Eva, Eva de la Peña, felicidades y buen provecho. I ara marxem a l'Olivo. Sí, senyors, a l'Olivo. Què dir de l'Olivo? Que bé que es tracten a l'Olivo. Des d'aquí saludem a la Cristina, al José, a la Conchi, al Toni i a tot el personal també que doncs, trobareu aquí, eh? A més, es menja d'allò més bé, eh? I quantitat, eh? I bo, eh? Per llepar-se els dits. I a més, aquí a primera línia del mar, eh? Sí, senyors, perquè l'Olivo el trobareu al carrer número 1 del port de Segur de Calafell. I a més, no et perdis també les actuacions de Sound DJs Kilòmetre Zero, eh? Amb Fiestuki els caps de setmana i també amb concerts en directe. Doncs a l'Olivo, l'Olivo Restaurant Lounge ens ofereix un fantàstic vermut per dues persones. Atenció, roda la bola. A l'Olivo, atenció, ha caigut la bola número 226. La 226, 226, eh? Du-du-sis-poing. L'Ollimini, serà? L'Olivo marxarà cap allà? A veure, a veure, a veure... És per... Juliana, què posa aquí? Juliana Alciaturi. Juliana Alciaturi, que és italiana. Bueno, és igual. Juliana Alciaturi, moltíssimes felicitats. Felicità. Bé, doncs ara és el torn de la bodegueta. La bodegueta. Ai, la bodegueta. La bodegueta. La bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pincho del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predirecte, al ladito de la diligència. Campana i s'acabó. I atenció. Cau la bola número 249. La 249. 249, eh? 249. El bollo mini és per... A veure, a veure, a veure. Aquí se'n va la bodegueta. La bodegueta. Atenció, perquè la bodegueta se'n va. És per... Josep. Josep Peris, Josep Peris, escolta'm, Josep. Ja ho saps, eh? Sanirari, sanirari. Cuidadín, cuidadín, qui no se l'acabi. I ara és el torn de la diligència, nanina, nina, nano, de trato genial. La diligència, sí senyor, des d'aquí saludem al Renato. La diligència, a més no et perdis la mega revetlla de Sant Joan, des del Rovell de l'Ou, el punt més cèntric de Cunit, eh? El qual, doncs, podreu disfrutar amb el marc incomparable de l'església, de la plaça de Sant Cristòfol de Cunit, amb aquesta fantàstica revetlla de Sant Joan per mòdic preu de 33 euros per menú,
uns fantàstics platillos que, escolten, que sortiràs rodolant, que estan boníssim, eh? Un menú impressionant, amb coca de Sant Joan, amb petards i amb actuació de DJ. Sí, senyor, som DJs, Quilama de la Cel, un servidor de DJ Jaumix, el ple de compartir una altra revetlla de Sant Joan amb tots vosaltres, des de la plaça de Sant Cristòfol de Cunit, al qual estarem allà, doncs posant música fins les tantes de la matinada. La millor festa, com sempre, la trobes a la diligència, les millors calçotades, les millors sardinades, i a més també actuacions en directe durant tot l'estiu. La diligència a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, al ladito de la bodegueta. Moc, atenció, roda la bola. A veure qui s'emporta els dos vermuts que sorteja la diligència. I ha caigut la bola número 338. La 338. 338, eh? 3, 8 points. El bollo mini és per... a veure, qui se'n va cap allà, cap a la diligència. Se'n va. És per... Juan Fernández. Juan, felicidades y a disfrutarlo. I seguim al nostre poble, seguim al nostre mega sorteig de premis de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, ja portem més d'un quart d'hora, i això no para, i això és el principi, perquè encara tenim molts premis per oferir a la millor audiència, la nostra, la que hem de cuidar, com sempre, perquè aquesta és la ràdio del poble i pel poble, feta per tu, la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, sí senyor, i des del teu magazín matinal, el Cunit al dia, en agraïment a la vostra sintonia. Ara és el torn de la passeteria. Sí, senyor, la passeteria de Cunit. Ya lo sabes, si tienes una cena elegante, cómprate un bogavante. Si tienes una cena de gala, pues una cigala. La pescaderia de Cunit, la passeteria de Cunit, que ens ofereix cues de rap i una ampolla de caldo aquí, al carrer Ampar Nadal. Oh, atenció, roda la bola. Ai. Mira, ha caigut la número 98, 98, 98, The Nef Wind Point. El de Bollo Mini és per... A veure, qui se'n va a la passeteria Cunit. El número 98, passeteria Cunit, 98, Cunit, 98, 98, Cunit, passeteria Cunit. Ahí estàs, Lalo Sendra, moltíssimes felicitats. I atenció, perquè ara ve, eh? Ara sí. Ara ve la xurreria Belo. La xurreria Belo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Belo. Com ho he dit? Com? Xurreria Belo. Vinga, va, tots junts. A la 3. 3, 2, 1. Xurreria Belo. Molt bé, així m'agrada. La xurreria Belo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Belo, davant mateix de la policia local, ens ofereix aquest fantàstic suís per dues persones amb xurros o porres per dues persones, sí senyor, eh? Per sucar-ho bé, com ha de ser? Xurreria Belo, davant mateix de la policia local. Xurreria Belo. Poc, atenció. Roda la bola cap a un servidor. I és per... Ui, mira! Capicua! El 101, soldat segur. 101 dàlmates, no, 101 xurros. 101 101 101. Se'n va a sucar el xurro. Àngela Santa Maria, moltíssimes felicitats i bon profit. I seguim, doncs, ara, ens relaxem una miqueta per pair-ho bé. Anem a Ananda Yoga Studio Cunit, aquí al carrer Major número 6. Ens ofereix una sessió de yoga o massatge. Home, ja, una altra bola que cau. I és la número 304. 304. 304. 304. 304. 304. El Iguallo Mini és per... A veure. El 304. El 304. Atenció, se'n va anant de Yoga Estudio Cunit. A veure. Paqui Montalbán. Felicidades y a relajarte con cal, ¿eh? Como que yo digo, vaya. Y ahora, atención, ¿eh? ¡Hey! ¡Oscake!
Ai, que se me'n va el cavall. Aquí està, aquí està. Amarre, amarre. La braseria hípica de Cubelles ens convida a un vermut i braves per dues persones aquí, en visita a les seves instal·lacions, a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. Braseria hípica de Cubelles. Home! Aritatano. A veure, que és per aquí. I és per... A veure... És que... El 299 ha sortit. El 299. 299. Du nef nef quang. El de Guayomini és per... Encarna la ves, Encarna. Ja lo ves. Felicidades. I a disfrutarlo. Aritatano. Venga, doncs. Si torna una altra vegada una bola semblant, també tenen que tornar la mana. Ai, ai, ai. Bueno, va, seguim, vinga. A veure, donem vot de confiança al bombo. Ara és el torn de la carnisseria Jaguara. Carnisseria Jaguara, el que ens ofereix mig quilo de carn picada aquí a l'Avinguda Barcelona, 185. Campana i segó. Ahí està, sí senyor. I cau la bola, a veure què posa... 330 Ahí le voy yo, mini. Es para... A ver, redoble, yo tengo por final. Carnicería Jaguara. Can picada. Ahí está. Inma Cross. Muchísimas felicidades. Ara és el torn del polla a la brasa, polla a la brasa, el sol, polla a la brasa, el sol. A l'Avinguda de la Font 86 ens ofereix un pollastre a la brasa, dissabte o diumenge. Ahí está, som-hi. Ai, ¿qué quieres que te diga? Pues mira, te digo, el número es el 284, 284, 284, de 84. El de será. A ver, aquí marchará cap allá. Cap al pollo, la brasa, el pollo con una pata, el pollo con las dos patas. Bueno, a ver, mira, al 284, que se'n va el pollo, la brasa, al sol, ja pots anar pensant, si vols, pit o cuixa. A tu què t'agrada, el pit o la cuixa? A mi, tot. Bueno. Sílvia Capdevila, Sílvia, moltíssimes felicitats i bon profit, Vinga, doncs ara és el torn de la Cova del Gorka. La Cova del Gorka, que ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. Atenció, roda la bola. I cau la número 177. 177. 177. 177 point. Mira, aquí el tenim. Goital, aquí estàs. La Cova del Gorka. Se'n va Mari Carmen. Mari Carmen García. Moltíssimes felicitats. Ja marxem al local social al castell. Des d'aquí saludem a Manolo, sí senyor. Al local social al castell, amb escenari, amb festes, actuacions. Al local social al castell ens ofereix un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada. A la noia! I atenció, roda la bola. Cau la número 91. Nef en point. 91. Local social al castell. A veure qui se'n va cap allà. A disfrutar. A degustar. A menjar. A ballar. I el que faci falta... Paula Luendo. Felicidades i buen provecho.
I ara és el torn del bar Casa Carminya de Castanyaire. Bar Travesses, Casa Carminya de Castanyaire. El que ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones de dimarts a divendres. Bar Casa Carminya, al passeig marítim número 5. Tot un referent. Carta de presentació a Cunit. Sí, senyor. A més, menjaràs com un senyor. I ahí podràs disfrutar de les motos, del futbol i el que faci falta. Ah, primera línia de platja. Bar Casa Carminya. Atenció, ha caigut a la bola. 300, 300, 300. 3, 0, 0, point. I és que em va cap allà, cap a Casa Carminya. Atenció, és per... és per... Eliseu, Eliseu Vives, Eliseu, moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo. I vamos para bingo, recordeu que esteu sintonitzant el mega sorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana des de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia i des de la ràdio Anticrisis. 107FM, www.radiocunit.cat, ja ho saps. Ràdio Cunit, sí senyor. Atenció, perquè ara és el torn de la pizzeria Nanà. Pizzeria Nanà. Ai, el carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, Barcelona. La pizza, com me piace la pizza. Una pizza per dues persones. Per due persone. Allora, mamma mia. Oh, atenció, pizzeria, pizzeria, pizzeria. Mira, el 311, ha sortit el 311, 311. 311. 3-1-1-punto. Allora, prego. E le piace la pizza? José, José Sánchez, muchísimas felicidades y buen provecho. Ara és el torn de la cafeteria Panaderia Núria, que trobareu aquí al carrer Víctor Català número 4 de Coma-ruga. Ens ofereix un esmorzar per dues persones. Campana i s'acabó. I roda la bola, atenció. Ui, mira. El 123, 123, 123, 1, 2, 3, tararí, com sí, com sa, 1, 2, 3, punti, allora, 1, 3, 1, 2, ai, ai, ai, 1, 2, 3, tararí, com sí, com sa, 1, 2, 3, tararí, 2, base to be, oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 123, Montse Pérez, 123, Montse Pérez, s'emporta a l'esmorzar a la cafeteria Panaderia Núria. Felicitats! I al costat mateix tenim la penya bètica de Coma-ruga. Mucho Betty, sí senyor, el carrer Víctor Català número 4 de Coma-ruga ens ofereix un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. A Coma-ruga! Oh, que atenció, roda la bola. I, hombre, el número màgic. El 69. 69. 69. 6 point. Allà vull mini. És per... 69 punti. Allora. 69. Mucho Betty. Ai, man que pierda. Ahí está. Atenció, se'n va... cap allà. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. A la penya bètica de Coma-ruga. Paula Luendo, felicidades y buen provecho. Y vamos para bingo. Atenció, ara és el torn de la pizzeria La Góndola de Cubelles. Com me piace la pizza, una altra pizzeria, mamma mia. La pizzeria La Góndola de Cubelles, al carrer Víctor Balaguer número 18, ens ofereix un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge. Moc, atenció, roda la bola. Mira, Capicua, 131, 131, 131, 131, 131, atenció perquè se'n va cap allà, a veure, serà,
Kima, Kima López. ¡Felicidades y buen provecho! Y ahora es el tornado, saborea, saborea, saborea, ven a saborea, ole, ole, ole, saborea, saborea, saborea, ven a saborea, al saborea, a la vinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell, ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. Ahí está, venga, una altra bola que cau i és a número 200. 203, 203, 203, 203 points. Ahí llevo yo mini. ¿Será, será? Samal saborea. Encarna, Encarna Arxilaga. Moltíssimes felicitats. I ara és el torn del popopolla, el pollo loco. Hem tornat bojos, és que ens agrada el pollastre. I quin pollastre que estem muntant aquí. Un pollastre d'aquells de tota la vida. D'aquells que són grossos, gustosos, saborosos, jugosos, com diria aquell, eh? És gravíssim, això. Aquest pollastre és brutal, el millor pollastre de Cunit, el pollo loco que trobaràs aquí a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2 de Cunit. A més, el pollo loco ens ofereix un fantàstic lot consistent en pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli. Què més es pot demanar? I a més també, mentre esperes la comanda, en el mateix local pots prendre una consumició gratuïta. El popopollo, popopollo loco! Ens hem tornat bojos, la casa per la finestra, el pollo loco! Que atenció, roda la bola! Aviam, aviam, qui se n'anirà cap al pollo loco. Cau la bola, 259. La 259. 259, 25 net point. Ves pensant si vols pito cuixa. Ai, ai, ai. Ho volem tot. Ni fuit ni cuixa. Tot, tot, tot sencer. Sí, senyor, tot el pollastre sencer. Amb l'allioli, amb el pa, amb el vi, amb les patates del caliu i amb el que va parir. Déu-n'hi-do, pollo loco. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, que bé que està. Sí, senyor. Mira, se'n va cap allà. Xavier Soler, moltíssimes felicitats. I ara, per pair-ho tot, marxem de fiestuqui, fiestuqui. Marxem a la discoteca Low de Segur de Calafell. No et perdis les sessions amb Sound DJs Quilòmetre Zero. Festes Remember, balls de salsa, de bachata, també hi ha de música actual. I em sembla que aquí cada setmana tenim el DJ Juri, allà fotent-li canya amb Remember, I també hi ha en Josi com DJ. Déu-n'hi-do, discoteca Low, a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell, us ofereix una invitació amb consumició per dues persones. Oh, i atenció, roda la bola i cau la número 75, la 75, 75, the 75 point. El bollo mini és per, a veure, qui se'n va cap allà, discoteca Low. Sí, senyor, que mola o nou. Se'n va cap allà Juan Pablo Rodríguez, moltíssimes felicitats. I seguim. Ara és el torn de la Giralda de l'Arbós. La Giralda de l'Arbós. La Giralda de l'Arbós. Aquest fantàstic palau àrab modernista, al qual també pots realitzar tota classe de celebracions, d'actes, bodes, bautizos i comuniones, Com aquell que diu, sí senyor, la Giralda de l'Arbós, al carrer, a l'Avinguda, l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós, ofereix una invitació per dues persones. No et perdis les visites guiades dels dissabtes. Oh, atenció, roda la bola. I cau la número 138. 138. 138. A veure qui se'n va, la Giralda de l'Arbós. Aviam, aviam. On estàs, on estàs? És per... Ahí estàs! El 138. Jaime Fernández. Moltíssimes felicidades!
I ara és el torn de la pel·lícula Fantasma de la Setmana. Sí senyor, aquest espai al qual ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. I quina era? Molt fàcil, eh? Ai, ai, ai, quina era aquesta? Moulin Rouge, eh? Ai, ai, ai, sí senyor. I a més també, com no, doncs han encertat, a veure quins han encertat. Espera un momentet que hem de canviar el bombo, i aquí el tenim, aquí tenim la llista, anem a passar llista i anem introduint les boles mentrestant. Atenció, han encertat... Ai, mira, 9 persones han encertat. Mira, amb el número 1, Eliseo Vives. Amb el 2, Toni Capdevila. Amb el 3, Josep Macià. Amb el 4, Joana Paredes. Amb el 5, Sílvia Capdevila. Amb el 6, Joan Martínez. Amb el 7, Dolors Ribó. Amb el 8, Susana Flores. I amb el 9, Àngels Lorca. Bé, doncs una d'aquestes 9 persones doncs em portarà el lot de regals que passarem ara a passar a continuació. Abans per això, anem a revenar les boles. Som-hi!

I no, ja ho tenim aquí, molt bé. Bé, ja tenim les boles preparades. Atenció, recordem els premis d'aquest fantàstic Lot de Regals que podeu optar a la persona que li toqui, que li caigui la bola. Atenció, tenim el Racó Dolç de Cunit que ens ofereix una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres aquí al carrer Costa Durada, número 17, en ple Parc Central de Cunit. També tenim el Rincón del Tapio 2, el que ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepaflet a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. També tenim Dinàmica Club Atlètic, la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i la Geltrú, el que ens ofereix 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I l'Hotelàvia, l'Hotelàvia, un fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani número 2, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste gozar el Pegos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. I atenció perquè roda la bola. A veure què ha sortit aquí. A veure. Ui, a veure. I ha sortit la bola número 1. Número 1. Special one. Number one. Un point. Ahí le voy a mini. Es par... Redoble, redoble. Eliseo. Eliseo Vives. Moltíssimes felicitats i t'emportes el lot de regals de la pel·lícula Fantasma de la Setmana. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs ja ho sabeu, des d'aquí doncs, també volem felicitar tota la resta de gent que li hagi tocat premis al llarg de tota aquesta setmana des del nostre mega sorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Gairebé 40 minuts de sorteig, que us oferim, doncs, avui divendres 12 de juny de 2026. Com sempre, des d'aquí, des de la Ràdio Anticrisis, des de l'oficial del Penedès Marítim, des de Ràdio Cunit, home, clar que sí, home! Des d'aquí, doncs, també, com no, a banda de felicitar tothom, també agrair a la resta de gent que ha participat i que, recordem, la setmana que ve, més i millor, com ha de ser, I també als afortunats avisar-los que ja podeu venir a buscar els vostres tiquets aquí al carrer Francesc Macià, número 43, en primera planta, en horari d'oficina de dilluns a dijous, de 9 de matí a 2 de migdia. Recordeu que els tiquets són personal intransferibles, que s'han d'utilitzar amb el DNI i que caduquen al cap de 15 dies. Això sí, quan vingueu aquí a la ràdio, si us plau, doncs vingueu a les hores en punt o a mitja, perquè si em tanquen la porta de baix, no podem estar més repicant. Si m'enganxeu en directe, no puc baixar a obrir la porta. O sigui que a les hores en punt ja i mitja, sobretot, I bé, dit això, ara sí, és el moment d'aturar el nostre cunitejador. Ai, ai, ai. I passar a passar els guanyadors d'aquesta setmana. Els guanyadors del mega sorteig de premis d'avui divendres 12 de juny de 2026 són... A la Casa de l'Euro se'n va Joana Paredes. A la Clínica Dental de Cunit, Susana Flores. Alma Music, Natàlia Alba. A Mi Molt Nou, Conchi Villegas. El llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, Marta Palomo. La Joieria Castillo, Claudia García. Sami Escalafell, Susana Cadavieco. A la Perruqueria Harmony, Vanessa López. A Doner Pita Palas 2, Lina Zarra. A la Marina, a Ulis Ramírez. Al Bar La Piña, Eva de la Peña. A El Olivo Restaurant Lounge, Juliana Alciaturi. A la Bodegueta, Josep Peris. A la Diligència, Juan Fernández. A la Peixateria Cunit, la Losendra. A la Xurreria Velo, Àngela Santamaria. A Nanda Yoga Studio Cunit, Paqui Montalbán. A la Braceria i Pique de Cubelles, Encara Navés. A la Canisseria Jaguara, Imma Cros. Pollos a la Brasa al Sol, Sílvia Capdevila. La Cova del Gorca, Mari Carme García. Al Local Social al Castell, Paula Luendo. Al Casa Carminya, Eliseo Vives. A la Pizzeria Nanà, José Sánchez. A la Cafeteria Panaderia Núria, Montse Pérez. A la Penya Bètica de Comarruga, Paula Luendo. A la Pizzeria Góndola, Quima López. Al Saborea, Encarna Argilaga. Al Pollo Loco,
Xavier Soler. A la discoteca Lou, Juan Pablo Rodríguez. I a la Giralda de l'Arbós, Jaime Fernández. A l'Hot Dragals de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana, que era Molín Rouge, se'n va al Racó Dolç, al Rincón del Tapeo 2, a Dinàmica Club Atletisme de Vilanova, a l'Hotel Àdia i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, Eliseu Vives. Doncs moltíssimes felicitats a totes i tots, eh? I ja sabeu, eh? Aquí, carrer Francesc Macià 43, primera planta, en horari d'oficina, a les hores en punt, eh? Doncs, per exemple, no sé, a les 9, a les 9 i mitja, a les 10, a les 10 i mitja, a les 11, a les hores en punt, eh? Heu de venir, doncs, a buscar els vostres tiquets, eh? Doncs, per poder després, amb aquest tiquet i amb el vostre DNI, disfrutar-ho en el local que us hagi tocat. Recordeu que els vals són personal intransferibles, eh? Que no es poden, doncs, cedir a qualsevol altra persona, i que caduquen al cap de 15 dies. I dit això, doncs, com no, des d'aquí, doncs, felicitar a tota la gent, agrair a tothom, doncs, la participació, a tots els nostres patrocinadors, i com no, doncs, també desitjar-vos que passeu un molt bon cap de setmana, però no canvieu de dial, tenim molta programació per oferir-vos. Ara us deixarem amb les estrenes cinematogràfiques, els tràilers amb en Jordi Mauri, i molts més continguts fins a arribar al punt horari de dilluns vinent a les 10, on, si Déu vol, tornarem a estar aquí amb tots vosaltres, des de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia, i des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, clar que sí. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens, un plaer haver-vos acompanyat al llarg d'aquesta setmana, i doncs, com no, emplaçar-vos a la següent, que comencem temporada d'estiu, aquí a Ràdio Cunit, sí senyor, i que es noti des de la ràdio més fresca de la Costa Daurada. Que vagi de gust, petonets i abraçades, i bon cap de setmana. Siau!

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Radio Cunit, al 107.0.

0: Cunit. El 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 12 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Aquests dies s'està treballant a fons a l'Avinguda Vilanova i Avinguda Sitges, netejant intensivament i desbrossant amb retirada d'herbes per mantenir les voreres netes i cuidades, amb neteja a fons, amb neteja d'interiors dels contenidors i entorn. Entre tots i totes, fem un Cunit més net i agradable. D'altra banda, també ens recorda l'Ajuntament de Cunit de com funcionen els contenidors intel·ligents de Cunit. La targeta permet un ús correcte del sistema i ajuda a garantir que el servei funcioni com toca. Fer-ho bé és senzill i evita situacions que tots hem vist alguna vegada al carrer. Però encara tenim moltes més notícies a les quals compartir amb tots vosaltres a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Cunit es prepara per viure una festa major d'estiu 2026 plena de tradició, música i la gran competició de mullats i cremats. Cunit ja ho té tot a punt per celebrar doncs, la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de festa major que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la vespre a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol, la plaça Jaume Vidal acollirà la tradicional ball amb la prestigiosa orquestra, la principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb cercavirra i chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castelldefels a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb concert en el reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T. Per la seva banda, el grup de versions Fugades de Catraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats, amb l'energia de foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, amb la primera prova. A partir d'aquí, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor organitzada pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles d'infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit tocats pel foc i divers les colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la SOAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar i el Cricheto amb els concursos de truites i reposteria de l'Ateneu Cultural Alba, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra El Plan, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judit Trilidí, la Festa de l'Escuma i la cluenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar la festa major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles associades, doncs, i també locals, que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats, al que convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns 15 de juny, recull el teu mocador oficial a l'oficina de turisme. De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 de migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. I Cunit es converteix en l'epicentre de la gimnàstica aeròbica estatal amb la celebració del Campionat d'Espanya Divina Seguros de Gimnàstica Aeròbica 2026, que té lloc des d'avui, doncs, a 11 al 14 de juny al municipi. L'esdeveniment organitzat per la Real Federació Espanyola de Gimnàstica compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit i reunirà esportistes procedents de tot el territori espanyol en una de les cites més importants del calendari nacional d'aquesta disciplina. Avui s'ha presentat en roda de premsa el que ha comptat amb la presència de Dolors Carreras i José Manuel Cavada com a representants del govern municipal, primera tinent d'alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Serveis Comunitaris, respectivament, per part de la Federació Espanyola de Gimnàstica Covadonga Menéndez, secretària tècnica de l'Escola Nacional de Gimnàstica, i per part de la Federació Catalana de Gimnàstica, Patricia López, presidenta del Comitè de Gimnàstica Aeròbica de la Federació Catalana de Gimnàstica. Durant 4 dies, Cunit acollirà les competicions dels millors gimnastes aeròbics del país, consolidant-se, doncs, com una destinació de referència per a l'organització de grans esdeveniments esportius. La celebració del campionat potser suposarà, doncs, també un important impacte positiu per al municipi, tant des del punt de vista esportiu com econòmic i turístic, amb l'arribada de centenars d'esportistes, tècnics, jutges, familiars i aficionats. L'organització de l'esdeveniment compta amb el suport de diverses institucions i entitats vinculades a l'esport, entre les quals destaquen el Consejo Superior de Deportes, la Generalitat de Catalunya, Sportcat, la Diputació de Tarragona, la Federació Catalana de Gimnàstica i diverses empreses patrocinadores i el suport organitzatiu del Club Gimnàstica de Calafell. Des de l'Ajuntament de Cunit s'ha valorat molt positivament la designació del municipi com a seu d'aquest campionat estatal, una oportunitat que reforça l'aposta per l'esport base i d'alt nivell alhora que projecta la imatge de Cunit arreu de l'Estat. La celebració del Campionat d'Espanya de Gimnàstica Aeròbica Divina Seguros 2026 se suma a la llarga trajectòria del municipi en l'organització d'esdeveniments esportius de primer nivell, consolidant Cunit com una vila preparada per acollir competicions de gran format i amb capacitat per oferir una experiència de qualitat tant en els participants com en els visitants. Però encara tenim més notícies. Cunit i Arbes enforteixen els seus llaços històrics a la Journée du Patrimoni. Aquest proper cap de setmana, del 13 al 14 de juny, al municipi d'Arbas, a l'Alta Garona, a França, es convertirà en l'escenari d'un emotiu retrobament cultural i històric. Una expedició cunitenca, formada per 25 persones, viatjarà fins a la localitat occitana per facilitar i per participar activament en la seva Journée du Patrimoni, la Jornada del Patrimoni, un esdeveniment que enguany se centra en la històrica immigració dels Common Joys cap a Catalunya. La representació local anirà a càrrec del grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito, que compta amb la col·laboració i el suport de les regidories de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit. L'objectiu d'aquesta trobada és estrenyar uns llaços històrics, culturals i de sang que uneixen amb dues comunitats des de fa més de 300 anys. Aquest viatge, a més, suposa el retorn de la càlida visita que una delegació de l'entitat cultural Memori d'Armas va realitzar a Cunit l'any passat, consolidant així els ponts de germanor entre els dos territoris. Una mostra del patrimoni cunitenc a Occitània, i és que per donar a conèixer la riquesa i la identitat del nostre municipi, l'expedició cunitenca ha preparat dues propostes culturals destacades que es podran gaudir durant les jornades, doncs una selecció de 20 imatges que mostren els indrets més emblemàtics, paisatges i racons històrics de Cunit, i una exposició estàtica de 3 o 4 capgrossos que representen personatges històrics cunitencs, apropant la nostra tradició festiva als veïns d'Arbas. Els actes centrals tindran lloc el diumenge 14 de juny amb la programació que inclou conferències, exposicions, música i danses tradicionals gascones, amb més de 20 músics, un dinar de germanor i com a cloenda la tradicional Levé du Brandon, la cremada del Fall d'Arbas. L'exposició cunitenca clourà, doncs, aquesta enriquidora experiència cultural i de memòria històrica dilluns dia 15, data prevista per al seu retorn a Cunit. I els alumnes de tots els nivells de l'ESO de l'Institut Ernest Lluch han participat en aquest trimestre en un original concurs fotogràfic amb l'objectiu de conèixer millor el municipi de Cunit, la seva història i el seu patrimoni. El concurs organitzat pel Departament de Socials del Centre i amb la col·laboració de la Regidoria de Patrimoni consistia a captar imatges d'elements representatius de Cunit, ja fos del patrimoni material com immaterial del municipi. Els participants han fotografiat espais i símbols emblemàtics com ara l'església de Sant Cristòfol, el Fondo del Roig, diferents masies històriques, racons del passeig marítim i altres indrets que formen part de la identitat identitat cunitenca. Cunit destaca pel seu patrimoni històric amb restes arqueològiques que es remunten a la història i diversos elements d'interès cultural que expliquen l'evolució del municipi al llarg dels segles. A més de valorar la qualitat artística de les fotografies, el certamen ha permès aprofundir en el coneixement de la història i el patrimoni local. Amb iniciatives com aquesta, l'Institut reforça el vincle entre els joves i el seu municipi, promovent l'interès per la cultura, la història i la conservació del patrimoni de Cunit. El regidor de Patrimoni, Joan Soler, ha volgut felicitar l'alumnat participant per la seva implicació en aquesta iniciativa i ha destacat que conèixer el patrimoni és el primer pas per estimar-lo i preservar-lo. Soler ha remarcat que activitats com aquest concurs ajuden els joves a descobrir la riquesa històrica i cultural de Cunit amb una mirada pròpia i creativa, alhora que reforcen el sentiment de pertinença al municipi. I també tenim inscripcions obertes a partir del 17 de juny per les activitats de l'Estiu Jove 2026. Joves, ja podeu consultar la programació d'activitats de l'Estiu Jove 2026, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir del 17 de juny. Més informació a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, o bé trucant al 628-299-986, 628-299-986. I l'Ajuntament de Cunit organitza un nou mercat d'intercanvi de roba, una iniciativa oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar la reutilització i allargar la vida útil de les peces de vestir i altres articles en bon estat, com llibres i algunes joguines. L'activitat tindrà lloc aquest dissabte de 10 de matí a 1 de migdia al carrer Montserrat Roig. Aquest espai es convertirà en un punt de trobada per compartir, intercanviar i donar una segona vida a la roba, calçat, complements, llibres i joguines. Les persones participants podran portar els objectes que vulguin intercanviar, tot i que no és imprescindible portar-la per poder participar. Els articles que s'hi aportin formaran part del mercat durant tota la jornada i un cop finalitzada l'activitat, aquells que no hagin estat intercanviats podran ser recuperats pels seus propietaris. Aquesta iniciativa neix amb la voluntat de reduir residus, fomentar la reutilització i impulsar hàbits de consum més sostenibles, contribuint així a la cura del medi ambient i a la posada en valor d'objectes que encara poden tenir una llarga vida útil. Recorda, aquest dissabte, de 10 de matí a 1 de la migdia, al carrer Montserrat Roig. El regidor de Convivència i Ciutadania i de Medi Ambient i Serveis Públics de l'Ajuntament de Cunit, José Manuel Cavada, ha destacat el valor comunitari i ambiental de la proposta. Aquest mercat d'intercanvi és una manera senzilla però molt efectiva de promoure la sostenibilitat des de la proximitat. Volem facilitar espais on la ciutadania pugui compartir, reutilitzar i donar una nova vida als objectes, reduint residus i enfortint alhora la convivència al municipi. Amb aquesta acció, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu compromís amb les polítiques ambientals i la promoció d'iniciatives comunitàries que afavoreixin una economia més circular i responsable. I part de l'equip de govern de Cunit, acompanyat pels responsables tècnics municipals i de la direcció de les obres, ha fet una visita de seguiment als treballs de rehabilitació integral del casal municipal amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'evolució d'una de les actuacions més importants que s'estan desenvolupant actualment al municipi. Les obres iniciades al setembre de 2025 avancen i representen la culminació d'un projecte estratègic que l'Ajuntament va adjudicar el juliol de 2024 després del concurs d'idees guanyat per Roa Arquitectura. El projecte va néixer amb la voluntat de transformar el casal municipal en un equipament modern, accessible, funcional i sostenible, capaç de donar resposta a les necessitats culturals i socials del municipi. Durant la visita, els tècnics han detallat l'estat d'execució dels treballs i les actuacions que s'estan desenvolupant a l'edifici. La rehabilitació contempla una transformació integral de l'equipament, incloent la renovació de la façana amb una nova pell ceràmica i vegetal, la millora de la seva integració amb la plaça de Catalunya i la reorganització dels espais interiors. Un dels elements més destacats del projecte és la futura ubicació del Teatre Municipal al soterrani de l'edifici, dotat de grades retràctils que permetran adaptar l'espai a diferents usos i formats. Aquesta redistribució facilitarà també una entrada més gran de llum natural i una millor ventilació de totes les plantes, alhora que generarà nous espais polivalents per a les entitats i la ciutadania. La rehabilitació incorpora igualment criteris avançats de sostenibilitat i eficiència energètica amb sistemes passius de climatització, energies renovables i la reutilització de gran part dels materials existents, contribuint a reduir l'impacte ambiental de l'edifici. Aquest projecte compta amb el suport dels fons europeus Next Generation a través del programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics, una subvenció que ha permès impulsar una actuació clau per a la transformació dels equipaments municipals de Cunit. Des de l'Ajuntament s'ha valorat molt positivament l'evolució dels treballs i s'ha remarcat que aquesta actuació permetrà recuperar i rehabilitar un espai emblemàtic del centre del municipi. Un cop finalitzades les obres, el nou casal municipal es convertirà en un equipament de referència per a la vida cultural, associativa i comunitària de Cunit, reforçant el seu paper com a punt de trobada de la ciutadania i motor de l'activitat social i cultural del municipi. I l'Ajuntament de Cunit ha obtingut la concessió en segona convocatòria de subvencions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències en la gestió del cicle urbà de l'aigua en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels fons europeus Next Generation. En concret, el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha atorgat al consistori un ajut que cobreix el 80% del cost total del projecte de digitalització de la gestió del cicle integral de l'aigua al municipi que el consistori ha adjudicat a Veolia, valorat en més de 442.000 euros. Les actuacions previstes, iniciades recentment i amb un període d'execució de 3 mesos, permeten avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i intel·ligent de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cunit. Entre les principals millores destaca la sectorització de la xarxa en 4 nous sectors hidràulics independents: Cal Segu, Sol Cunit, Els Jardins i Costa Cunit. La sectorització de la xarxa permet dividir-la en zones independents, cosa que facilita, d'una banda, la localització i aïllament d'avaries, de forma que redueix l'impacte d'una incidència sobre la resta del sistema, i per l'altra banda, la detecció de fuites en punts concrets, reduint les pèrdues d'aigua. Això es tradueix en un servei més sostenible i fiable, amb menys interrupcions per les persones usuàries. Així mateix, en cadascun dels sectors s'instal·laran vàlvules de regularització de pressió i calorímetres, una mesura clau per reduir fuites, minimitzant avaries i allargar la vida útil de les infraestructures. En aquest sentit, la incorporació de vàlvules reguladores de pressió permetrà ajustar i estabilitzar la pressió dins de cada sector de la xarxa, amb la possibilitat de reduir-la en horari nocturn en aquells casos en què sigui necessari. Aquesta optimització del règim de pressions contribuirà a disminuir l'estrès sobre canonades, juntes i equips, reduint així la probabilitat de trencaments, fuites i el seu desgast prematur. A més, per reforçar la detecció de fuites, s'implementaran 33 equips de localització remota basats en el control del soroll. Paral·lelament, es digitalitzarà el sistema de mesura dels consums amb la instal·lació de 52 comptadors amb telemesura, una solució que permet disposar d'una lectura precisa i continua dels consums sense estimacions i sense necessitat de desplaçaments als punts de mesura, contribuint així a una gestió més eficient, àgil i fiable del servei. Aquest sistema es complementarà amb la incorporació de 3 antenes concentradores que incrementaran l'eficiència global de la telemesura i garantiran una transmissió de dades més estable i fiable entre els comptadors i la plataforma de gestió. En concret, aquestes antenes permetran recollir, centralitzar i transmetre de manera remota les dades de consum generades pels comptadors, millorant la pressió dels registres i facilitant la detecció d'anomalies, com possibles fuites o consums irregulars, fet que optimitza de manera significativa la gestió operativa de la xarxa. En aquesta mateixa línia de digitalització i millora del control de la xarxa, el projecte també compta amb un reforç del control de la qualitat de l'aigua mitjançant la instal·lació de 5 analitzadors en continu que permetran monitoritzar en temps real els principals paràmetres de l'aigua subministrada, reforçant així la capacitat de seguiment i supervisió del servei. Finalment, tot aquest conjunt d'actuacions es complementarà amb el desenvolupament d'una plataforma avançada de gestió de dades que integrarà tota la informació generada a la xarxa, des de la telemesura i la detecció de fuites fins al control de la qualitat, i permetrà una visió global i en temps real del sistema. Aquesta integració facilitarà una presa de decisions més àgil, precisa i basada en dades, millorant de manera significativa la capacitació de gestió i resposta del Servei Municipal d'Aigua. I aquest proper 20 de juny, el Passeig Marítim de Cunit davant de l'Oficina de Turisme acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows de Drac de Frida Later i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà Lisa Kerr, amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+ de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els seus drets. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt líder per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. I i l'Ajuntament de Cunit a través del servei eFactory Cunit i Som Cunit organitzar doncs, la jornada formativa d'innovació i competitivitat. Com aprofitar doncs, la IA, una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estan obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. I aquest dissabte també Cunit tornarà a convertir-se en la capital del Cerelo amb la celebració de la 14a Serralada Popular, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El passeig marítim entre els carrers Les Sorres i Emilcar Barca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita, consolidada com a una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012 impulsada per la sommelier cunitenca Carme García, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar vins del Penedès i especialment la varietat Xarelo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el Passeig Marítim acollirà la tradicional mostra de xarelos amb la participació de diversos bodeguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals. En aquesta edició hi participaran el restaurant La Rosseria, l'hotel-restaurant Àdia, el restaurant El Rodaví i forn i pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per maridar amb els vins presents a la mostra. La música també serà una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 del vespre amb DJ Andreu i continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Jero el Rumbo i culminarà a 11:15 amb el concert del grup Big Mothers en una nit que també comptarà amb servei de cocteleria. Recorda, el passeig marítim número 57 a la platja de les Sorres amb un mòdic preu de 15 euros amb aquest gran tiquet que inclou dos tastos de vi, dues tapes, un postre i una copa de regal. També es poden adquirir consumicions a part individuals per un mòdic preu de 3 euros, el qual podeu obtenir o tiquet de vi, o de tapa, o de postres, i per 5 euros tiquet de còctel. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i la identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. I també recordem que el Penedès passa a ser zona única per al transport sanitari amb 121 ambulàncies. El SEM desplega 121 ambulàncies noves en el Penedès en el marc de l'inici del nou model de transport sanitari. El servei quedarà activat a partir del passat 10 de juny, on per primera vegada el contracte de transport sanitari incorpora un lot específic per la vegueria del Penedès implementada doncs el 2023. La inversió és de 144 milions d'euros per millorar la cobertura horària del servei i ampliar recursos operatius tot l'any. La concessió és per a 5 anys i ho gestiona l'empresa Falck. I l'Agència Catalana del Consum gestiona més de 2.700 consultes i 1.371 reclamacions al Penedès durant el 2025. Els principals conflictes continuats doncs, vinculats als serveis energètics i a les telecomunicacions amb Endesa, Edistribución, Orange i Telefònica, entre les empreses amb més reclamacions. I la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Baix Penedès. Des del 2021 que no s'iniciaven tantes construccions en habitatges particulars, segons el COAT. A més, avui divendres també pots venir a l'Espai Jove. Personalitza la teva pròpia tote bag, la bossa de tela de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu. Recorda, avui a 5:45 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I tenim nou horari de ioga a la platja. Per aquest mes de juny, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Recorda, davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre al mar i una estona de connexió i benestar. A més, també t'esperem a l'Espai Jove per gaudir d'entretingudes tardes de jocs de taula. Demà dissabte, dia 13 de juny, a partir de 4:45 de la tarda, per joves a partir de primer d'ESO. Aquí trobareu diferents propostes de jocs de taula, però si tens algun joc a casa que vulguis compartir amb la resta de joves, el pots portar i jugarem plegats. I també tenim espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. L'activitat es realitzarà el proper 18 de juny a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Divendres 19 de juny a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I aquest cap de setmana els nostres esportistes del Club Esportiu Millo Cunit tornen a posar-se els petos per representar el club en el 19è campionat Laura Solís. Aitor Jardí, Lola Domènech, Gisela Gutiérrez i Neda Gadati, doncs amb molt esforç representaran el nostre club, el Club Esportiu Millo Cunit. Moltíssima sort! I a motiu del Dia de l'Orgull i LGTBIQ+, us convidem a una tarda de cinema i reflexió a través de la projecció de diversos curtmetratges que ens ajudaran a visibilitzar la diversitat, promoure el respecte i reivindicar els drets del col·lectiu. Recorda, el proper dijous 18 de juny a les 6 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell, un acte que organitza el Consell Comarcal del Baix Penedès. Però encara tenim més notícies. Busques una oportunitat laboral en l'àmbit de la gestió documental i els arxius? El Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert una convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'arxivers, arxiveres, grup A1, destinada a cobrir substitucions, vacants temporals i necessitats urgents que puguin sorgir a la plantilla de personal de l'ens comarcal. El sistema de selecció és per concurs oposició. Termini de presentació de sol·licituds fins al 10 de juliol. Si compleixes els requisits, no deixis passar aquesta oportunitat professional. Consulta les bases i tota la informació de la convocatòria a ccbp.eadministració.cat. ccbp.eadministració.cat. I si tens entre 18 i 29 anys i estàs en situació d'atur, aquesta és una gran oportunitat per formar-te i ampliar les teves opcions laborals. Curs de dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil a Santa Oliva, del 29 de juny al 7 d'agost, amb 180 hores 100% subvencionat. Una formació pensada per adquirir competències en el lleure educatiu i la dinamització de grups i l'organització d'activitats amb infants i joves. No deixis passar aquesta oportunitat de créixer professionalment i obrir noves portes al món laboral. Informa't i reserva la teva plaça. Recorda, el Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Us deixem amb el temps. Endavant!
3: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol. Sí que amb algun núvol baix, ara a primera hora, però que marxarà ràpidament i quedarà un cel clar la resta del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 17 graus, mentre que la màxima avui començarà a pujar d'una manera més clara i ja estarà per sobre dels 26, amb una humitat alta més alta que ahir, amb un ambient ja una mica més xafuós, vent feble amb mestral fins a mig matí, mitjorn o migdia, i garbí de tarda, fent que la mar, que ara està arrissada, augmenti marejola a partir de migdia. Demà temps esplèndid i de ple estiu, amb sol i cel clar, amb algun nuvolat al final del dia, i amb una temperatura que pujarà especialment de dia i estarà entre els 18 o 19 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 28, amb una humitat alta i més xafogó. Ben feble entrarà fins a mig matí i marinades de migjorn o garbí la resta del dia, amb mar arrissada o una mica de marejol a partir de migdia. Diumenge, temps de rigorós estiu, amb sol però amb bandes de núvols prims que entaminaran el cel pràcticament la major part del dia, amb una temperatura alta que voltarà els 20 de mínima i els 30 de màxima, amb un ambient xafogós. Ben feble en domini del garbí al centre del dia i mar plana o arrissada la major part del dia.
5: Des del Segrià, Flip Flap Ràdio obre les ones.
6: Des de les Terres de l'Ebre, remember, Ràdio Joventut respon.
7: Des del Baix Penedès, Ràdio Cunit s'hi suma.
8: I entre totes tres, un pont de música i records. De vuelta al sonido, Flashback.
9: 107,9 Flip Flap Ràdio. 96,3 Remember, Ràdio Joventut. I 107, Ràdio Cunit.
10: Què us sembla? Això pot ser un ambient de ràdio clàssica? Vinga, vinga, vinga! Va! Bon dia, bona tarda, bona nit! El que sigui que estigueu fent ara mateix, ho pareu tot, absolutament tot, perquè J.M. Sánchez torna a posar-se al volant i avui, amics meus, avui tenim moltes ganes de fer soroll. Esteu escoltant De Vuelta al Sonido Flashback. L'únic espai de ràdio on el temps no passa, on les cançons et segueixen posant la pell de gallina exactament igual que la primera vegada. Sí, sí, aquella primera vegada. Te'n recordes, oi? Avui arrenquem amb un to desenfadat, picant, divertit i una mica descarat, com aquella pel·lícula de la màscara, eh? Que quan entrava per la porta s'emportava la cadira d'un cop. Doncs és així exactament com començarem avui. Sense refredar-nos, posant un somriure a la cara. Per què? Doncs perquè el que ve ara no té perdó de Déu. I el teu cap segur que ja ho sap. Ja sap de què estic parlant. I si no, atents, atents. Mira, mira, de vegades la vida et dona una bufetada que no t'esperaves. Arribes a casa, poses el caset, li dones el play i la cinta comença a girar. I apareix ell, en Phil Collins. Abril de 1990, l'home que ho tenia tot, la veu, la bateria, el carisma, treu un tema a l'alt d'un àlbum anomenat Bad Seriously, que puja fins al número 4 als Estats Units i número 15 al Regne Unit. No és una xifra qualsevol, no, no, no, no. Estem parlant d'un tema que competia amb tot el que sonava fora aquell any. I ho va aguantar 12 setmanes al top 10 americà. 12 setmanes, ni més ni menys. Però saps de què va la cançó? Doncs va d'una parella que es trenca, d'algú que intenta refer una relació que ja no té remei, que demana perdó una altra i una altra vegada. How many times can I say I'm sorry? I l'altre ja no escolta absolutament res. Emocions profundes, motivadores. Doncs lo dit, Phil Collins, i aquest Something Happening on the Way to Heaven.

0: ara, des dels estudis de la nostra, la vostra ràdio, continuem fort, continuem amb classe. Sortirem del territori Phil Collins, aquella veu que ho tenia absolutament tot i que ens feia un nus a la gola. Farem un salt cap a algo més diferent, més enigmàtic, més estrany. D'aquells que quan escoltes per primera vegada dius allò de Mare Santa, qui és aquest?
1: Lo dices en serio?
0: Doncs sí, són els Flies and the Pine, dos australians, era 1976. El tema, hey, St. Peter's.

I preparats, preparats ara, perquè anem a canviar de registre. Canviarem d'energia, canviarem de planeta gairebé. Perquè si els Flash and the Pan eren el misteri, el que ve ara és una ona expansiva de pura adrenalina. 5 nanos de Forest of Dean, Anglaterra. Era l'any 1990. IMF surten al mercat britànic al novembre i en menys de 4 setmanes ja estan al número 3 del Regne Unit. Però quan creuen Atlàntic, uf, la cosa es descontrola totalment. Els Estats Units entren al Billboard el 13 d'abril del 91 al número 87 i no para de pujar fins a arribar al número 1 el 20 de juliol. Oh! Unbelievable! Sent la música trencant-se, sacseja els seus altaveus, apuja les mans i anem a ballar.

Anem a fer un exercici totalment de desvergonyiment absolut amb l'ou, perquè proclama orgullosament que té noies arreu del món. Ni s'amaga ni es disculpa. Sortim ja de la tempesta elèctrica dels IMF i el termòmetre canvia completament amb l'ou Vega des de Múnich. El seu segon single anomenat I Got a Kill.

0: ritme que va marcar una època.
1: Els grans èxits dels 80 i 90. Els grans èxits aquí i ara.
0: Prepareu-vos per gaudir d'aquesta explosió de ritme.
2: Ready, set, and begin.
3: Bon dia, bona tarda, bona nit. Sigui quina sigui l'hora, això el que és el que necessitaves sentir. El 1979, la banda britànica The Legation va posar a girar els seus discos amb el You and I, una cançó que feia que tothom es posés a ballar sense saber ben bé per què. Avui Nick Cage i en Jimmy Van Gelder rescaten aquella màgia i la porten a la pista. Així doncs, que tanqueu els ulls i deixeu-vos portar. Aquí ve Temptation, I Can't Resist. Qui dels anys 90 no recorda Will Smith, eh? Entrant a escena amb aquell ritme imparable. El 1998 va convertir les pistes de ball en cinemes personals. Doncs bé, el duo holandès Block & Crown han agafat aquell original, li han donat una injecció de house i l'han transformat en una bomba de rellotgeria per al dance floor. Si creus que saps com sona, t'equivoques. Escolta-ho bé. Jigway. Anem ara fins a 1979 per un moment. Sugar Hill Gang. Van treure Rappers Delight i van canviar per sempre la manera com entenem la música. Aquell bassline inconfusible, aquells ritmes que tot el món sabia de memòria. Han passat més de 40 anys i House Punks demostra que alguns sons mai envelleixen, només evolucionen. Benvinguts a les vacances del rap. Aquí arriba Rapper's Holiday. I després hi ha cançons que no moren mai. Rivers of Babylon, de Bonnie M, editada el 1978, es va convertir en un dels singles més venuts de la dècada. Aquell lament espiritual, aquella melodia que s'enganxava a l'ànima. Ara, Jackers and Revenge s'han unit a la causa. I què han fet? Han construït al voltant d'aquell clàssic una arquitectura de caos que fa que fins i tot les columnes de les temples de Babilònia es moguin. Prepareu-vos, de Babylon. I per tancar aquest set com es mereix, un tema que és pura energia positiva. Rick Astman sap com deixar-te amb un somriure als llavis i, com no, els peus a terra, però el cor als núvols.

0: des de les Terres de l'Ebre. Remember, Ràdio Joventut respon.
1: Des del Baix Penedès, Ràdio Cunit s'hi suma.
2: I entre totes tres, un pont de música i records. De vuelta al sonido, Flashback.
0: 107,9 Flip Flap Ràdio. 96,3 Remember, Ràdio Joventut. I 107, Ràdio Cunit.
3: Què us sembla? Això pot ser un ambient de ràdio clàssica? Vinga, vinga, vinga! Va! Bon dia, bona tarda, bona nit! El que sigui que estigueu fent ara mateix, ho pareu tot, absolutament tot, perquè J.M. Sánchez torna a posar-se al volant i avui, amics meus, avui tenim moltes ganes de fer soroll. Esteu escoltant De Vuelta al Sonido Flashback. L'únic espai de ràdio on el temps no passa, on les cançons et segueixen posant la pell de gallina exactament igual que la primera vegada. Sí, sí, aquella primera vegada. Te'n recordes, oi? Avui arrenquem amb un to desenfadat, picant, divertit i una mica descarat, com aquella pel·lícula de la màscara, que quan entrava per la porta s'emportava la cadira d'un cop. Doncs és així exactament com començarem avui. Sense refredar-nos, posant un somriure a la cara. Per què? Doncs perquè el que ve ara no té perdó de Déu. I el teu cap segur que ja ho sap. Ja sap de què estic parlant. I si no, atents, atents. Mira, mira, de vegades la vida et dona una bufetada que no t'esperaves. Arribes a casa, poses el caset, li dones el play i la cinta comença a girar. I apareix ell, en Phil Collins. Abril de 1990, l'home que ho tenia tot, la veu, la bateria, el carisma, treu un tema a l'alt d'un àlbum anomenat Bad Seriously, que puja fins al número 4 als Estats Units i número 15 al Regne Unit. No és una xifra qualsevol, no, no, no, no. Estem parlant d'un tema que competia amb tot el que sonava fora aquell any. I ho va aguantar 12 setmanes al top 10 americà. 12 setmanes, ni més ni menys. Però saps de què va la cançó? Doncs va d'una parella que es trenca, d'algú que intenta refer una relació que ja no té remei, que demana perdó una altra i una altra vegada. How many times can I say I'm sorry? I l'altre ja no escolta absolutament res. Emocions profundes, motivadores. Doncs l'ho dit, Phil Collins i aquest Something Happening on the Way to Heaven.

0: des dels estudis de la nostra, la vostra ràdio. Continuem fort, continuem amb classe. Sortirem del territori Phil Collins, aquella veu que ho tenia absolutament tot i que ens feia un nus a la gola. Farem un salt cap a algo més diferent, més enigmàtic, més estrany. I aquells que quan escoltes per primera vegada dius allò de Mare Santa, qui és aquest?
1: Lo dices en serio?
0: Doncs sí, són els Flies and the Pine, dos australians, era 1976. El tema, hey, St. Peter's.

I preparats, preparats ara, perquè anem a canviar de registre. Canviarem d'energia, canviarem de planeta gairebé. Perquè si els Flash and the Pan eren el misteri, el que ve ara és una ona expansiva de pura adrenalina. 5 nanos de Forest of Dean, Anglaterra. Era l'any 1990. IMF surten al mercat britànic al novembre i en menys de 4 setmanes ja estan al número 3 del Regne Unit. Però en quan creuen Atlàntic, uf, la cosa es descontrola totalment. Els Estats Units entren al Billboard el 13 d'abril del 91 al número 87 i no para de pujar fins a arribar al número 1 el 20 de juliol. Oh! Unbelievable! Sent la música trencant-se, sacseja els seus altaveus, apuja les mans i anem a ballar.

fer un exercici totalment de desvergonyiment absolut amb Lou, perquè proclama orgullosament que té noies arreu del món. Ni s'amaga ni es disculpa. Sortim ja de la tempesta elèctrica dels IMF i el termòmetre canvia completament amb Lou Vega des de Múnich. El seu segon single anomenat I Got a Kill.

0: el ritme que va marcar una època.
1: Els grans èxits dels 80 i 90, els grans èxits aquí i ara.
0: Prepareu-vos per gaudir d'aquesta explosió de ritme.
2: Ready, set, and begin.
3: Bon dia, bona tarda, bona nit. Sigui quina sigui l'hora, això el que és el que necessitaves sentir. El 1979, la banda britànica The Legation va posar a girar els seus discos amb el You and I, una cançó que feia que tothom es posés a ballar sense saber ben bé per què. Avui Nick Cage i en Jimmy Van Gelder rescaten aquella màgia i la porten a la pista. Així doncs, que tanqueu els ulls i deixeu-vos portar. Aquí ve Temptation, I Can't Resist. Qui dels anys 90 no recorda Will Smith, eh? Entrant a escena amb aquell ritme imparable. I de 1998 va convertir les pistes de ball en cinemes personals. Doncs bé, el duo holandès Block & Crown han agafat aquell original, li han donat una injecció de house i l'han transformat en una bomba de rellotgeria per al dance floor. Si creus que saps com sona, t'equivoques. Escolta-ho bé. Jigway. Anem ara fins a 1979 per un moment. Sugar Hill Gang van treure Rappers Delight i van canviar per sempre la manera com entenem la música. Aquell bassline inconfusible, aquells ritmes que tot el món sabia de memòria. Han passat més de 40 anys i House Punks demostra que alguns sons mai envelleixen, només evolucionen. Benvinguts a les vacances del rap. Aquí arriba Rapper's Holiday. I després hi ha cançons que no moren mai. Rivers of Babylon, de Bonnie M, editada 1978, es va convertir en un dels singles més venuts de la dècada. Aquell lament espiritual, aquella melodia que s'enganxava a l'ànima. Ara, Jackers and Revenge s'han unit a la causa. I què han fet? Han construït al voltant d'aquell clàssic una arquitectura de caos que fa que fins i tot les columnes de les temples de Babilònia es moguin. Prepareu-vos, de Babilònia. I per tancar aquest set com es mereix, un tema que és pura energia positiva. Rick Astman sap com deixar-te amb un somriure als llavis i, com no, els peus a terra, però el cor als núvols. Perquè de vegades la música no necessita explicació. Només necessita que obris la finestra, pugis el volumen i te n'alegris d'estar viu. Aquí teniu I'm So Good. Fins aviat i moltes gràcies per ser-hi.

Hola família, hola, què tal, com esteu? Benvinguts a un programa més d'aquí al Royal House Music, on us portaré molt bona música perquè disfruteu, sentiu dues horetes amb tu. Soc Ivan Uriac, aquí a través de la FM, escoltant el millor de la música house. Bueno, aquest tema es diu We, està feta per Bob i Alexander i és una d'aquelles cançons que fan ballar, sentir i sobretot viure. És una manera maca de començar en aquest moment. Hola, hola, això és Royal House.

Quina bona sensació porta aquesta canció, verdad que sí? Sí, és la bona música. The Wine Love, amb aquest Body Ambrosio, també, amb l'estil més una mica funky, no? Que segur aporta a les pistes de ballar.

La música fam, la música disco, fam disco, que bé sona aquí al Royal House Music. Jack Your Body, un dels clàssics remesclat. Hem escoltat l'equip Boogie Bears International, Stevie B. Boníssima, boníssima.

0: Un dels clàssics, clàssics house, que bé sona en aquesta melodia tan maca que va ser molt important als 80 i que era una mescla fet pel Rick Lee. Molt bona, molt bona. Sí, senyor. Continuem aquí a la música del Royal House Music. Ja anem amb Boris Berger i aquest Never Look. T'agrada? Segur que sí.
1: Royal House.

FM, són aquest trosset de bon rotllet musical aquí al Royal House Music. Soc Ivan Uriach, acabes de connectar. Tenim més d'una horeta i mitja de programa encara. Ara hem de posar així amb aquest In The Room, l'habitació. Així sona, dintre de l'habitació, un bon sol.

quema, que és aquesta cançó Addicted. Fa addicta. Brian Powell i su factoria Lucha Julis amb aquest The Mystic. Les cançons també amb el seu swing. Avui estem posant una mica més funky, no man, però és que la bona música house té tots els estils i la veritat és que agrada a tots.

La música, quan agafa aquest to, aquesta manera, aquest estil inconfundible de la música house amb aquesta claritat, com no. Monzo, Brooklyn Space, aquest Chang Position. Dr. Parker ha fet aquesta versió molt ibicenca, que segur que recordes. Un clàssic dels clàssics modernitzat aquí, al

0: un dels clàssics, molt clàssics, que estem escoltant aquí a través del Royal House Music. I ara el que ve és Bubu, amb aquest tema es diu Miami, molt hausero, Miami to Ibiza, una versió fet per Vicente Lara que té molt bon ritme.
1: Sintonitza en directe Royal

I ara que va entrar un tema que es diu Silent Summer, silencio, això vol dir a l'estiu, silencio en verano. Un tema de Buddha Kite que estarem aquí al Royal Hell Music i espero t'agradi.

una horeta de programa i en temes com aquests es passa volant, volant, volant, eh? CJ Boyan i aquest Sugar Inch Sweeter. Armin van Halen va ser un dels creadors d'aquest tema.

Bueno, pues això que esteu escoltant és CG i Broken in the Gun, una de les cançons molt, molt, molt ballables en el seu moment, i que tornem aquí a escoltar el Royal House Music. Soc Ivan Ullac i ara el que ve també t'agrada, Smooth Opera. Una cançó que va treure Sade, l'han fet en versió house perquè la senti i la ballis des d'un altre punt de vista.

aquest tema és Calusa, la cançó Kume, un extension remix que t'agradarà segurament. Això és Royal House, House Music. House, House, House.

0: Bueno, estàvem sentint una miqueta de música amb algun tall, si és veritat. És el que té a vegades les coses del directe, aquí a través de la FM. Soc Ivan Uriac, amb bona música, clar que sí, aquí al Royal House Music, com aquest Carlos que ve amb aquest Sile Marsilia. Una de les cançons que he posat moltes vegades en versió trance, techno, i ara la posaré més poder housera, però amb el seu toque techno que no falla.
1: Sintonitzes en directe Royal

Mare meva, que invent són aquest tema. La veritat és que porta molt bon ritme i molt bona il·lusió. Chican i Tom Jones han fet aquest Stone in Love. Una cançó molt ben creada, la veritat és que molt ben cantada. És una miqueta popera, però té el seu estil particular i és una de les bones cançons que tens que guardar amb el record. Stone in Love, Chican.

Bueno, pues aquest tema que esteu escoltant, diu tal quin sona aquí, d'aquesta manera aquí, el Royal House Music. Bueno, pues això s'acaba, senyors. Dues horetes que he estat aquí. No et preocupis, que ho deixo pujat a la ràdio, la carta, perquè l'escoltis tant de vegades com vulguis. Busca aquest programa, Royal House Music, aquí a través de la FM. Ràdio la carta ens trobaràs. Espero que s'hagi sigut el teu agradeu i que ho hagis passat tan bé com jo. Us deixo amb aquest tema que es diu Let Me Love You, de Christian Marc, i és de Club Esquisto. I bueno, quan hem començat, ens anem. Molt aviat aquí escoltarem el nou programa de Royal House Music. Ha sigut un plaer estar amb tu, Ivan Uriac, el teu DJ. Ens veiem molt aviat, o més bé, ens escoltem a través de les ondes de la FM o la plataforma iVox, ja ho sabeu, que també pugem per tot el món, que puguis escoltar tantes vegades com vulguis aquest programa o qualsevol altre. Adéu-siau, això ha sigut el Royal House Music. House Music.

0: us parla Maria Lara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, acaba de celebrar l'acord i espera que aquest permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
1: És una excel·lente notícia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça, amb pujades de prop del 2% i també el preu del petroli s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc a Pons, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, la Segarra, que ha calcinat en aquest cas unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. I avui també és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans i Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I en mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues, com dèiem, per l'incendi vigent des d'ahir. També una avaria a la C25 a Sallent talla un carril en sentit Lleida i una altra avaria, en aquest cas, a la C16 també a Sallent talla un carril, en aquest cas, en direcció a Puigcerdà. I pel que fa al temps del matí, serà assolellat, tot i que al migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu Occidental que deixaran ruixats i fins i tot alguna tempesta. El servei meteorològic, de fet, manté avisos activats per intensitat de pluja i raig de vent.
2: Notícies en xarxa.
3: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
4: Mójate con Radio Cunit.
5: Y ahora, los tambores.
6: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
9: Radio
8: Cunit.
9: Aquest estiu refresca't amb
10: Ràdio
11: Cunit.
12: Ràdio Cunit.
13: Ràdio Cunit.
14: Ràdio Cunit.
15: Ràdio Cunit.
16: Ràdio Cunit.
17: Ràdio Cunit.
18: Ràdio Cunit.
19: Ràdio Cunit.
20: Ràdio Cunit.
21: Ràdio Cunit.
22: Ràdio Cunit.
23: Ràdio Cunit.
24: Ràdio Cunit.
25: Ràdio Cunit.
26: Ràdio Cunit.
27: Ràdio Cunit. Mucho bueno, Ràdio Cunit. 107.0. A mi me gusta mucho.
28: Ràdio Cunit. Okay, let's go.
29: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
30: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
2: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dilluns, dia 15 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I avui, doncs, a Ràdio Cunit comença la nova programació d'estiu 2026 amb la recuperació del ventilador, el mític magazín estiuenc, que fa 5 anys que s'havia, doncs, absentat de la nostra graella i que per fi torna una altra vegada oferint una nova programació d'estiu, el qual, doncs, també en commemoració del 20è aniversari de la nostra emissora, el qual, doncs, arribarà al seu zenit el proper mes de març de l'any vinent. Com podreu advertir, doncs, a partir d'ara notareu, doncs, modificacions a la nostra graella amb aquesta nova programació, que esperem que sigui del vostre grat, programació d'estiu aquí a Ràdio Cunit. Entre altres novetats com el ventilador o també, per exemple, el Cunit Hits, alguns altres programes seguiran en graella, com per exemple el 100% Romàntics, el qual, doncs, es realitzarà el proper dia 15 de juliol el sorteig d'un creuer per dues persones. Gentilesa de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, amb el suport de l'Ajuntament de Cunit. Compra Cunit, té premi, més de 600 premis i sorteig final. Aquest fantàstic mega creuer per dues persones, el qual farem el sorteig el proper dia 15 de juliol a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Cunit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji. Estigueu atents a la nostra sintonia. Però encara tindrem moltíssimes més novetats que mica a mica anirem desgranant de cara a aquest estiu 2026. Però encara tenim més notícies. Cunit es prepara per viure la Festa Major d'estiu 2026 plena de tradició, música i la gran competició de mullats i cremats. Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran Festa Major d'estiu 2026 que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de Festa Major que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta Festa Major. Divendres 10 de juliol, la plaça Jaume Vidal acollirà la tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb cercabirra i chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions de DJ Enric Font i DJ Mike T. I per la seva banda, el grup de versions Fugados de Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte 4 de juliol amb el bingo musical, la prova, i a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor, organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles, on l'infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de Festa Major, que comptarà amb els joves diables de Cunit tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes, l'espectacle itinerant familiar, Il Cricetto, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors amb el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judit Triví, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebren a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar la Festa Major, el qual és un moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats, al que convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns, dia 15 de juny... Es recull, doncs, a partir d'avui, doncs, el teu mocador oficial a l'oficina de turisme. De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 de migdia, màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense. I els alumnes de tots els nivells de l'ESO de l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit han participat en aquest trimestre en un original concurs fotogràfic amb l'objectiu de conèixer millor el municipi de Cunit, la seva història i el seu patrimoni. El concurs organitzat pel Departament de Socials del Centre i amb la col·laboració de la Regidoria de Patrimoni consistia a captar imatges d'elements representatius de Cunit, ja fos del patrimoni material com immaterial del municipi. Els participants han fotografiat espais i símbols emblemàtics com ara l'església de Sant Cristòfol, el Fondo del Roig, diferents masies històriques emblemàtiques com ara l'església de Sant Cristòfol, doncs racons del Passeig Marítim i altres indrets que formen part de la identitat cunitenca. Cunit destaca pel seu patrimoni històric amb restes arqueològiques que remunten a la prehistòria i diversos elements d'interès cultural que expliquen l'evolució del municipi al llarg dels segles. A més de valorar la qualitat artística de les fotografies, el certamen ha permès aprofundir en el coneixement de la història i el patrimoni local. Amb iniciatives com aquesta, l'Institut reforça el vincle entre els joves i el seu municipi, promovent l'interès per la cultura, la història i la conservació del patrimoni de Cunit. El regidor de Patrimoni, Joan Soler, ha volgut felicitar l'alumnat participant per la seva implicació en aquesta iniciativa i ha destacat que conèixer el patrimoni és el primer pas per estimar-lo i preservar-lo. Soler ha remarcat que activitats com aquest concurs ajuden els joves a descobrir la riquesa històrica i cultural de Cunit amb una mirada pròpia i creativa, alhora que reforcen el sentiment de pertinença al municipi. I també s'obre el període de preinscripció al CFA Dolors Paül de Cunit per al curs 2026-2027. Estàs pensant a reemprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals? Al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem, doncs, a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra inscripció. Recordeu que el període de preinscripció està obert del 19 al 29 de juny. De dilluns a divendres, de 9 del matí a 2:15 del migdia, i horari especial dilluns 22 de juny, de 9 del matí a 2:15 del migdia i de 3 de la tarda a 5:15 del vespre. Tenim una gran varietat de cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en Educació Secundària, GES. Preparació per les forces de proves d'accés. Accés a cicles formatius de grau superior. Accés a la universitat per majors de 24 i 45 anys. Idiomes, cursos de català, castellà i anglès. Informàtica, inicial, Competic 2 i Competic 3. Alfabetització, entre d'altres. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta, és imprescindible portar els següents documents. El DNI, NIE o passaport. Una fotografia a mida carnet. La targeta sanitària. I només per l'alumnat de GES cal aportar, doncs, també l'expedient acadèmic. Trobaràs al nostre centre la planta baixa del complex cultural. T'hi esperem. Recorda, el complex cultural de Cunit, carrer de la Creueta 17, planta baixa. Telèfon 977-67-46-01, 977-67-46-01. O bé el correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur al CFA Dolors Paül. I també tenim inscripcions obertes a partir del 17 de juny per les activitats de l'Estiu Jove 2026. Ja podeu consultar la programació d'activitats de l'Estiu Jove 2026, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir del 17 de juny. Més informació a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, o bé trucant al 628-299-986, 628-299-986. I una delegació de Cunit viatjarà, doncs, aquests passat dia 13 i 14 de juny a Arbas per participar en la festa local de la població occitana, en una iniciativa destinada a enfortir els llaços històrics, culturals i humans que uneixen amb dues localitats des de fa més de 3 segles. La representació cunitenca ha estat encapçalada pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito, que ha estat l'encarregada de donar a conèixer el patrimoni i la identitat del municipi en aquest esdeveniment. La visita suposa també el retorn institucional i cultural a la que l'any passat va realitzar a Cunit una delegació de l'entitat cultural Patrimoni d'Arbas. L'expedició ha estat formada per un total de 25 persones i compta doncs amb diverses activitats de promoció cultural. Entre aquestes destaca una exposició fotogràfica integrada per una vintena d'imatges dels espais i indrets més emblemàtics de Cunit, que permet als visitants descobrir la riquesa paisatgística, històrica i patrimonial del municipi. A més, la delegació ha presentat una mostra estàtica de diversos capgrossos inspirats en personatges històrics cunitencs, una iniciativa que vol valorar les tradicions populars i la memòria col·lectiva de la vila. Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració i el suport de les regidories de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, que han contribuït a fer possible aquesta acció d'intercanvi cultural entre les dues localitats. I part de l'equip de govern de Cunit, acompanyat pels responsables tècnics municipals i de la direcció de les obres, ha fet una visita de seguiment als treballs de rehabilitació integral del casal municipal amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'evolució d'una de les actuacions més importants que s'estan desenvolupant actualment al municipi. Les obres iniciades el passat setembre avancen i representen la culminació d'un projecte estratègic que l'Ajuntament va adjudicar el juliol de 2024, després del concurs d'idees guanyat per Roa Arquitectura. El projecte va néixer amb la voluntat de transformar el casal municipal en un equipament modern, accessible, funcional i sostenible, capaç de donar resposta a les necessitats culturals i socials del municipi. Durant la visita, els tècnics han detallat l'estat d'execució dels treballs i les actuacions que s'estan desenvolupant a l'edifici. La rehabilitació contempla una transformació integral de l'equipament, incloent la renovació de la façana amb una nova pell ceràmica i vegetal, la millora de la seva integració amb la plaça de Catalunya i la reorganització dels espais interiors. Un dels elements més destacats del projecte és la futura ubicació del Teatre Municipal al subterrani de l'edifici, dotat de grades retràctils que permetran adaptar l'espai a diferents usos i formats. Aquesta redistribució facilitarà també una entrada més gran de llum natural i una millor ventilació a totes les plantes, alhora que generarà nous espais polivalents per a les entitats i la ciutadania. La rehabilitació incorporarà igualment criteris avançats de sostenibilitat i eficiència energètica amb sistemes passius de climatització, energies renovables i la reutilització de gran part dels materials existents, contribuint a reduir l'impacte ambiental de l'edifici. Aquest projecte compta amb el suport dels fons europeus Next Generation a través del programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics, el PIREP, una subvenció que ha permès impulsar una actuació clau per la transformació dels equipaments municipals de Cunit. Des de l'Ajuntament s'ha valorat molt positivament l'evolució dels treballs i s'ha remarcat que aquesta actuació permetrà recuperar i revitalitzar un espai emblemàtic del centre del municipi. Un cop finalitzades les obres, el nou casal municipal es convertirà en un equipament de referència per la vida cultural, associativa i comunitària de Cunit, reforçant el seu paper com a punt de trobada a la ciutadania i motor de l'activitat social i cultural del municipi. I el proper 20 de juny de 2026, el Passeig Marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista i així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows Drac de Frida Later i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Monlau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà la DJ Lisa Kerr amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també conclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per a les persones LGTBIQ+, de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets dels diversos col·lectius. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food truck per qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI i municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. D'altra banda, l'Ajuntament de Cunit, a través del servei e-Factory Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzar processos i impulsar la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines IA aplicades a la gestió, organització i a la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisis de negoci. I a més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre e-Factory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. I tenim en marxa també el dispositiu de bany 2026 i el visor de platges de protecció civil de la Generalitat. Segons Eix Diari, el dispositiu es coordina des del CECAT, reforçat amb més personal i la col·laboració del SEM per millorar la gestió d'incidències. Protecció Civil de la Generalitat posa en marxa, doncs, avui mateix el dispositiu de temporada de bany 2026, que s'estén fins al 15 de setembre. L'objectiu és reforçar les tasques de prevenció i seguiment de les incidències relacionades amb el bany en platges, piscines i aigües interiors. Coincidint amb l'inici de la campanya, torna a estar operatiu el visor de platges interior.gencat.cat/estatplatges, que permet consultar en temps real l'estat de les platges, el color de les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. El dispositiu es coordina des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, que enguany es reforça amb més personal i amb la col·laboració del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM. Aquesta incorporació té com a finalitat millorar la coordinació amb els municipis i els serveis de socorrisme, així com agilitzar la gestió de les incidències en el medi aquàtic. Protecció Civil de la Generalitat fa una crida a la prudència i extremar les precaucions durant la temporada de bany, especialment pel que fa a la gent gran, a les platges i a la vigilància dels menors a les piscines. En el cas de bany en rius, pantans i estanys, es recomana fer-ho únicament en zones habilitades. En cas d'emergència, s'ha de trucar immediatament al telèfon 112. També, doncs, a les nostres platges de Cunit comença el servei de socorrisme avui mateix i, com no, doncs, també en el marc del magazín estiuenc, el ventilador de Ràdio Cunit també farem la crònica diària de l'estat de les platges. I el Penedès passa a ser zona única per a transport sanitari amb 121 ambulàncies. El sistema d'emergències mèdiques desplega 121 ambulàncies noves al Penedès en el marc de l'inici del nou model de transport sanitari. El servei quedarà activat a partir de les 12 de la nit del passat 10 de juliol, de juny, perdó. Per primera vegada, el contracte de transport sanitari del SEM incorpora un lot específic per la vegueria del Penedès, implementant, doncs, des del 2023. La inversió és de 144 milions d'euros per millorar la cobertura horària del servei i ampliar recursos operatius durant tot l'any. La concessió és per 5 anys i la gestiona l'empresa Falck. El model entén la regió com la formada per les comarques del Baix Penedès, l'Alt Penedès, Garraf i una part de l'Anoia. Fins ara estava distribuïda en regions sanitàries del Garraf, Tarragona i Barcelona. La regió sanitària unificada facilita l'atenció, coordinació, prevenció i programació incorporant 121 noves ambulàncies entre unitats de transport sanitari urgent, 31, i de transport sanitari no urgent, 90. El nou model augmenta, a més, les hores de servei fins a les 217.640 anuals. Aquest volum s'ha calculat tenint en compte l'historial de servei, però sobretot les característiques d'un territori marcat per l'elevada estacionalitat de la demanda i el creixement poblacional. El sistema contempla, a més, una bolsa addicional de 5.320 hores destinades a reforçar la resposta assistencial davant contingències, pics d'activitat o situacions extraordinàries. Mantenen les unitats de suport vital avançat operatives doncs, de les 24 hores al Vendrell, Igualada, Vilafranca i Vilanova de Geltrú, a més d'un vincle i un vehicle d'intervenció ràpida a Sant Pere de Ribes. La distribució garantitza una resposta més eficient, especialment en situacions amb serveis simultanis. El nou model potencia les zones amb increment més alt d'activitat assistencial, consolidant l'ampliació de la cobertura horària de diverses unitats. Algunes ambulàncies de suport vital bàsic augmenten les hores d'operativitat a Cubelles, Vilafranca i Vilanova, que deixen de ser reforços estacionals per passar a estar actius durant tot l'any. També augmenta cobertura horària a unitats doncs ja existents en zones amb una elevada demanda, disminuint l'índex d'ocupació de les ambulàncies en els trams de primeres hores del matí i de la nit. Les unitats del Vendrell, Segur de Calafell, la Bisbal del Penedès i Sant Quintí de Mediona amplien el servei de 12 a 16 hores. Les ambulàncies de reforç d'estiu ubicades a Sitges i Vilanova i Geltrú també passen d'un horari de 12 a 16 hores. I l'Agència Catalana del Consum gestiona més de 2.700 consultes i 1.371 reclamacions al Penedès durant el 2025. Els principals conflictes continuen vinculats als serveis energètics i a les telecomunicacions, amb Endesa, Edistribución, Orange i Telefònica, entre les empreses amb més reclamacions. I és que l'Agència Catalana del Consum del Departament d'Empresa i Treball ha atès durant el 2025 un total de 2.714 consultes i ha tramitat 1.371 reclamacions a la vegueria del Penedès a través de les oficines comarcals de l'Alt Penedès, Anoia i Baix Penedès. I la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Baix Penedès. La construcció de piscines privades ha crescut un 70% al Camp de Tarragona el que portem d'any, segons dades facilitades pel Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Tarragona. Entre gener i maig s'han iniciat 77 noves piscines, el volum més alt des del 2021, quan es va produir un fort creixement de

que s'està desplegant progressivament arreu de Cunit. Entre tots i totes, fem un Cunit més net i agradable. I el Club Esportiu Millo Cunit està d'enhorabona. 2 ors i 1 bronze per a Taekwondo Millo Cunit a Basauri. Gran actuació dels nostres esportistes aquest passat dissabte 13 de juny en el prestigiós Open Laura Solís de Basauri. Els nostres resultats foren excel·lents. Gisela Gutiérrez, del projecte Millo, a medalla d'or. Nada Chafeji, medalla d'or. Lola Domènech, medalla de bronze. Aitor Jardí, projecte Millo, gran participació i experiència en una competició de màxim nivell. Tota la informació a taekwondomillocunit.es. taekwondomillocunit.es. Enhorabona, doncs, a tot l'equip, i doncs seguim creixent i portant el nom del nostre municipi i també del Club Taekwondo Millo al més alt. I també anunciem que tenim un espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. Recorda, aquest proper 18 de juny a l'Espai Jove, activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 PM a 9:15 PM. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Recorda, divendres 19 de juny a 6:15 PM. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 PM a 9:15 PM. I recordem el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, al qual, doncs, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8:00 PM, activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, el mar i una estona de connexió i benestar. I un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. Tenim crispetes. Recorda, aquest divendres 26 de juny a 6:45 PM. Activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 PM a 9:15 PM. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, la qual ens recorda aquesta nova oportunitat laboral al Consell Comarcal de la nostra comarca, el que s'ha obert la convocatòria per proveir, mitjançant concurs oposició de torn lliure, un lloc de treball de tècnica auxiliar informatiu, informàtica grup C, U, amb caràcter de funcionari a interina, així com la creació d'una borsa de treball per cobrir futures necessitats del servei. Recorda, tècnica d'auxiliar informàtica, sistema de selecció, concurs, oposició. Entitat convocant, el Consell Comarcal del Baix Penedès. Termini de presentació de sol·licituds fins al 10 de juliol. Si tens formació i experiència en l'àmbit de les tecnologies de la informació, aquesta és una bona oportunitat per incorporar-te a l'administració pública. Consulta les bases i tota la informació de la convocatòria a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. I amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, us convidem a una tarda de cinema i reflexió a través de la projecció de diversos curtmetratges que ens ajudaran a visibilitzar la diversitat, promoure el respecte i reivindicar els drets del col·lectiu. Recorda, dijous 18 de juny, a partir de les 6:00 PM, Centre Cívic Cinema Iris de Calafell, entrada gratuïta, una activitat oberta a tothom per compartir, aprendre i continuar construint una societat més inclusiva i respectuosa amb la diversitat. I si busques una oportunitat laboral en l'àmbit de la gestió documental i arxius, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert una convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'arxivers arxiveres grup A1 destinada a cobrir substitucions, vacants temporals i necessitats urgents que puguin sorgir a la plantilla de personal de l'ens comarcal. Sistema de selecció, concurs, oposició. Termini de presentació de sol·licituds fins al 10 de juliol. Si compleixes els requisits, no deixis passar aquesta oportunitat professional. I si tens entre 18 i 29 anys i estàs en situació d'atur, aquesta és una gran oportunitat per formar-te i ampliar les teves opcions laborals.
Curs de dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil a Santa Oliva, del 29 de juny al 7 d'agost, amb 180 hores 100% subvencionat. Una formació pensada per adquirir competències en el lleure educatiu, la dinamització de grups i l'organització d'activitats amb infants i joves. No deixis passar aquesta oportunitat de créixer professionalment i obrir noves portes al món laboral.

0: Municipal. Informa't i reserva la teva plaça. Recorda, més consultes, més informació al Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. A posteriori, en el marc del magazín El Ventilador, també, a banda del temps, tindrem també l'estat de les platges. Però ara us deixem amb la informació meteorològica que, com bé dèiem, doncs, ens facilita el nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró. Endavant amb el temps.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps de Cunit avui es presenta esplèndid i molt estable, dominat pel sol, amb algun núvolet puntual al matí, si és que l'arribem a veure, i a la tarda sí que podem tenir algunes bandes de núvols prims o alguns núvols llunyans, sense més conseqüències, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia movent-se entre els 20 de mínima i els 28 o 29 de màxima, amb una humitat força baixa, ben feble, amb marinades de xaló que garbi la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de major a la tarda. Demà, dia esplèndid i radiant, de ple estiu, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que es mantindrà o pujarà una mica tant de nit com de dia, situant-se entre els 20 o 21 de mínima i els 30 de màxima, amb una humitat baixa. Vent feble i variable, marinades al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejol a partir de migdia.
0: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
6: Chavalote, estàs sintonitzant el 107, Ràdio Cunit.
7: Este verano no te vayas pa'l pueblo, nos quedamos en Cunit, que está más fresquito aquí en la playa y escuchando la radio, Radio Cunit 107.0.
5: Buena, esa me gusta.
8: A mí me gusta mucho Cunit, Radio Paella Toro, Sevillanas, Ole Sarana, muy buena, Radio Cunit.
9: Desde que descubres la con Pepito, desde que descubres la radio con Pepito, lo escuchamos todo el día por internet, que se escucha muy bien, ¿eh?
5: Radio Cunit. La radio más refrescante de la Costa Dorada.
10: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
11: Cada dia, de 10 a 2, a Radio Cunit. El Ventilador.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop. Històries del costat de casa.
4: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
7: Music City, amb Joan Balaguer.
8: Fam el millor programa de country de totes les ones de les ràdios catalanes.
9: No fotis.
10: M'ha encantat su programa Music City.
11: Bueno, això és m'agrada monja, tu.
12: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
7: Music City, amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
13: Let's go.
14: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar,
15: we don't need no education.
14: Si esto te recuerda a tu adolescencia, o si esto te hace creer todavía en la música, eres de los nuestros. Music Box.
16: Todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Roman.

0: Cubic FM con Javi Serrano, con toda la actualidad de la música techno, entrevistas a artistas, promotores de sus fiestas y sesiones del artista invitado. Todos los martes noche de 12 a 2 y viernes noche de 1 a 3. Nos puedes escuchar en 107.0 FM y Radio Cunic.cat.
1: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
2: Amb Albert Malla.
3: Tots els dimarts a les 8 del matí amb Albert Malla, en exclusiva per Ràdio Cunit. Aquesta temporada a Ràdio Cunit et seguirem posant tanta música, vulguis o no, o no, o no, o no, o no.
4: Sí, més música.
3: Cunit Hits. Quan no hi ha programes... Cunit Hits, a Ràdio Cunit.
5: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
3: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:15 del matí. A Ràdio Cunit.
5: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
6: Aquest estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
7: Està escuchant Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
3: Aquest estiu, refresca't amb Ràdio Cunit. 107.0 FM.
8: Este verano Radio Cunit te acompaña.
9: En la playa también se escucha Radio Cunit.
10: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
3: Dexter Ferruiz, te
11: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
9: De dia i de nit.
12: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts a la nostra nova programació d'estiu d'aquí de Ràdio Cunit. Avui dilluns, dia 15 de juny de 2026. Comencem la programació més fresca de la Costa Daurada amb el ventilador que torna a refrescar el nostre dial. Vaja, i també doncs, tot el panorama de les zones arcianes de tota la comarca, Rodalies i part de l'estranger, eh? Clar que sí! Des d'aquí, a partir d'ara, tu ets el protagonista, tens unes vies de comunicació directes les quals pots utilitzar per si vols fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa!
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
0: També la nostra web, les xarxes socials, com sempre, les quals pots posar-te en contacte amb nosaltres. Des d'aquí, doncs, també, com no, volem saludar a tots els nostres patrocinadors, a tota la nostra audiència que s'acaba d'incorporar i també a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció tenim a Susana González, a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe a Navera Révalo, a la Peli Fantasma Jordi Mauri, a la Once Juan Coma, a la Cançó del Dia Núria Ruiz i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem ara passant la nostra sumària de continguts d'avui dilluns 15 de juny de 2026. Com no, des d'aquí, des del ventilador. El que comença a caminar per tots vosaltres. Ja que tenim forces novetats ben carregades, tot a punt i preparat des de la vostra sintonia, aquí, al ventilador. I comencem. Sumari. Tindrem, com no, començarem fent el que ho duia a les portades dels diaris. O sigui, a veure, conservarem algunes seccions del Cunit del Dia, però també en incorporarem de noves i ambientades, doncs, amb aquesta programació més estiuenca, més refrescant, doncs, com no, per tots vosaltres. Començarem, com sempre, fent el que ho duia a les portades dels diaris per desgranar, doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Però aquestes informacions les anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que les dues ens amplien tota la informació amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però a mitja hora d'abans, també com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del ventilador, també doncs, com no, els serveis informatius de Ràdio Cunit i el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la informació meteorològica de la mà del nostre company en Josep Miró, que com sempre ens dirà si l'ha fred o calor. També doncs, connectarem els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària, també doncs la ONCE per conèixer les combinacions o guanyadores, a veure si ens aportem algun pessic de la mà de Juan Coma. També doncs, com no, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz i a més també esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diu un com també nocturn. A més també tindrem l'estat de les platges, que com sempre ens arriba de la mà del nostre company Josep Miró, eh? Aviam si tenim bandera verda, vermella o el que faci falta, vaja. O sigui que tots amb el banyador i amb el ventilador, eh? Com ha de ser? Clar que sí, home. A més, a banda de tot això, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 15 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. I a banda de tot plegat, també, com no, doncs tindrem una nova secció que serà doncs la història dels mundials de futbol, perquè ja estem en el mundial de futbol, eh? I tindrem la història dels mundials de futbol. I parlant de futbol, també tindrem l'actualitat esportiva de la mà d'en Xavi Cendra, amb tota la informació esportiva d'aquest estiu. A més, també tindrem l'apartat de farmàcia amb el nostre company David Rovira, des de la farmàcia Rovira, amb els seus consells, per previndre, doncs, el sol, les cremades i el que faci falta. I a més, també, doncs, aprendrem a parlar anglès amb OK Radio, doncs, per estar al dia, per si ens venen els turistes aquí al nostre poble, saber-los entendre, fer-nos saber entendre, També, doncs, tindrem altres seccions de consells, també, i seccions molt estiuenques, a les quals aniran desfilant també a través de la nostra sintonia, i com no podia faltar també, el santoral, els aniversaris dels famosetes, i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, perquè celebra qualsevol cosa, mantenim l'espai, Clar que sí, home. A més, a banda de posar-nos en contacte amb la persona que vulguis, de fet, tots els encàrrecs que desitgis i de posar-te tots aquells temes musicals que més t'agradin, també us en dureu numereta quan entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. Des d'aquí saludem la Casa de l'Oro, que ens ofereix aquest sobre sorpresa, la Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal, Alma Music, una classe de cant o de guitarra gratuïta, Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical, Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Russa, la Joieria Castillo, un detall sorpresa, Sam Escalafell, dues consumicions normals no premium, la Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per la dona, Doner Pita Palace 2, un fantàstic durum kebab, La Marina, dos esmorzars, Bar La Pinya, dos esmorzars, El Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones, La Bodegueta, dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres, La Diligència, dos vermutacos també, La Passateria Cunit, també tenim les cues de ràpid, l'ampolla de caldo, La Xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones, Ananda Yoga Studio Cunit, una sessió de ioga o massatge, La Braceria i Pica de Cubelles, un vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions, La Camisseria Jaguara, mig quilo de carn picada, Pollo a la Brasa al Sol, un pollastre a la brasa dissabte o diumenge, La Cova del Gorka, un vermut per dues persones, El Local Social al Castell, un sopar per dues persones, El Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres, La Pizzeria Ananà, també una pizza per dues persones, La Cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones, La Penya Bètica de Comarruga, un sopar per dues persones, La Pizzeria La Góndola de Cubelles, sopar per dues persones de dijous a diumenge, i El Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, El Pollo Loco, un lot amb el seu pollastre a les patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, i a més consumició gratuïta mentre esperes comanda. A més, també la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones, i la Giralda de l'Arbós, també una invitació per dues persones. I aquesta setmana, última ja de la pel·lícula Fantasma. Recordeu, mitjançant unes pistes i escoltant la banda sonora heu d'encertar la pel·lícula doncs, que ens proposa Jordi Mauri. Recordeu que els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç de Cunit, aquí al Parc Central de Cunit. El Rincón del Tapeo 2, també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred. Dinàmica Club Atletisme, doncs, de la Ronda Ibèrica de Vilanova, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I l'Hotel Àdia també ens ofereix un menú per dues persones. A més, el Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova també una invitació per dues persones. I a més, t'ho heu de demanar, Déu-n'hi-do. A més, tot això amanit amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i la que, com sempre, no parem de repassar, Cançons estiuenques, també cançons refrescants amb aquesta programació estiuenca d'aquí de Ràdio Cunit que avui estrenem avui dilluns, dia 15 de juny de 2026. I moltes més sorpreses les quals tenim preparades i que mica a mica anirem desvetllant, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí, al ventilador. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algun millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ara sí, comencem doncs a repassar les notícies més destacades que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui dilluns, dia 15 de juny de 2026. I començarem, com sempre, amb el diari de Tarragona, que ens ha de portada amb el següent titular. Cultura activa el blindatge de l'únic Gaudí de Tarragona. A l'església de Jesús i Maria. El govern inicia els tràmits per donar-li la màxima protecció patrimonial. En fotografia de portada observem la imatge de la prova de natació per atletes amb discapacitat severa en les extremitats inferiors. Pel que fa als esports, 2 ors i 6 medalles espanyoles en la paratriatló. La Federació Espanyola de Triatló vol que Tarragona sigui un referent internacional de l'especialitat. Pel que fa a economia, 6 municipis de la província troben energia renovable en el seu subsol. Els fons nuclears impulsen prospeccions geotèrmiques a Ascó, Montroig, Montbrió, Flix, Ulldecona i el Perelló. A Vilaseca, la gestora d'Aquòpolis vol seguir, sigui o no, un parc aquàtic. I pel que fa a medi ambient, tenim pla per recuperar hàbitats del mar en la costa de l'Ebre. la capçalera tenim a Ari Sánchez, que guanya a València. És el segon títol de l'any per la reusenca. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha portat amb aquesta guerra a l'Orient Mitjà. El Pakistan anuncia un acord entre l'Iran i els Estats Units d'Amèrica per obrir Hormuz. I tenim desconfiança. Els iranians havien aturat la firma del memoràndum de pel bombardeig d'Israel als suburbis de Beirut. I tensió. El president nord-americà torna a escridassar el líder israelià per telèfon i li diu que ha perdut el cap. En fotografia de portada, protestes violentes a Ginebra contra la cimera del G7. Centenars de manifestants van causar destrosses i es van enfrontar ahir a la policia a Ginebra, Suïssa, per protestar contra la cimera del G7 que se celebrarà a partir d'avui fins dimecres a la veïna Evian, a França, en la qual participarà Donald Trump. D'altra banda, el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. Els exdirigents del Partit Popular que han quedat fora del judici pel cas Kitchen també trobem en aquest mateix rotatiu i creix la diferència entre la nota de l'ESPAU i la del batxillerat. Però tenim altres articles com, per exemple, el del periodista i escriptor Xavier Bosch. La intel·ligència artificial ha xuclat tota la feina de tots els diaris i els amos dels mitjans i les associacions de premsa ni protesten, ni es queixen, ni es manifesten. I Kenneth Rogoff, catedràtic d'Economia i Polítiques, per què fa a la Universitat de Harvard, diu que la intel·ligència artificial amenaça amb ampliar la distància entre els guanyadors i els perdedors tecnològics. Deixem el diari Ara i ens endinsem amb el Punt Avui, el que ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem, doncs, a persones còmodament assentades i observant els telèfons mòbils. I amb el següent titular. Créixer amb ansietat. Els especialistes en salut mental infantojuvenil alerten d'un augment exponencial de casos més complexos amb autolesions i temptatives de suïcidi. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Jordi Ferrer. Els suïssos encara seran acollidors. Un referèndum suposa a limitar a 10 milions la població del país en ple debat sobre la immigració i la mà d'obra forana. I pel que fa a la crònica a Jordi Panyella, tenim groc entre la tendència i l'emergència. També crònica de Jordi Alemany. Ball de plaça i fi de festa policial. I pel que fa a l'esportiu, el Barça guanya la 13a Champions d'handbol. Venç el Futxers Berlín 37-34 i completa el ple de 7 títols en el curs. Però tenim altres titulars, com per exemple el de Marc Canturri. Ous grans contra la geganta vella. Eva Vázquez, teatralització papal. Lluís Muntada, light està light. Xevi Sala, joves i cremats. Anna Balcells, signes del temps. Carme Vinyoles, l'espavilat senyor X. I Germà Capdevila, el mirall de Zuric. També tenim entrevista a Dani Jiménez, divulgador científic, el que declara: l'univers no es comporta com es pensava ni com volien els científics. I pel que fa a l'Observatori Municipal, marxem a Tàrrega. Gir de guió a un any d'eleccions. Entrevistes a l'alcaldessa Rosa Maria Perelló i a la cap de l'oposició, Alba Pijuan. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar l'avantguàrdia, el que ens ha portat amb el següent titular. Conflicte a Orient Mitjà. Trump arriba a un acord amb Iran que permetrà reobrir Hormuz. Pakistan anuncia que el pacte es firmarà el divendres a Suïssa i que el cessament d'hostilitats inclou el Líban, tot i els nous atacs d'Israel. El president dels Estats Units acusa Netanyahu de no tenir criteri per llançar una maleïda ofensiva. Pel que fa a la reacció, el sector iranià més radical rebutja també la via diplomàtica. I tenim crida a la cimera. Putin commou a Trump al felicitar-lo per complir 80 anys. En fotografia de portada tenim aquest pròleg convuls de la cimera del G7. La cimera del G7 que arrenca avui en Evian-les-Bains, però les fortes mesures de seguretat que protegeixen aquesta ciutat termal desplaçaren ahir a Ginebra les habituals protestes anticapitalistes. La ciutat suïssa va patir per aquest motiu talls de tràfic i la interrupció de diverses línies de tren. En fotografia, un policia dispara a l'aire un projectil antidisturbis. D'altra banda, tenim a Desiree López, a la que declara: he dubtat si era just perdonar al meu pare. Parla la jove filla d'un maltractador que va commoure el papa en la seva visita a Barcelona. I pel que fa a manifestació, tenim a milers de docents contra l'emergència educativa. També adeu a D'Alonso. Hamilton ressuscita en un Montmeló vibrant. I a Nova York, els Knicks guanyen la NBA 53 anys després. Pel que fa a balonmano, el Barça pot amb tot i aconsegueix la 13a Champions. I deixem la Vanguardia, ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya i amb el debat de la densificació de les trames urbanes a Catalunya. Els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total. Les cases adossades, que van viure un boom fins al 2000 i van ser triades per persones que es van allunyar de Barcelona a la recerca de calma i sol més barat, perden terreny en favor dels blocs de pisos. En fotografia de portada tenim a Hamilton, rei de Montmeló. El britànic aconsegueix el primer triomf en Ferrari i supera Schumacher amb el pilot amb més victòries a Barcelona. I els Estats Units d'Amèrica i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz. A més, Sánchez evita xocar amb els jutges en una setmana clau als tribunals. Inquietud al PSOE per les citacions a Zapatero i Begoña Gómez. I tenim reforma legal. Govern i Esquerra Republicana segellen la nova autoritat aeroportuària de Catalunya. I rere l'Oncipec arriba la tercera generació de fàrmacs per combatre l'obesitat. A més, a la capçalera tenim Espanya, que debuta avui vers Ciutat del Cap, on tenim a Lamine Yamal, que arrencarà a la banqueta. I per últim, repassem El País, el que ens ha de portar amb aquest conflicte a Orient Pròxim. Acord de pau entre Iran i Estats Units. Pakistan anuncia el pacte i Trump i Teheran ho confirmen. La firma està prevista el divendres a Suïssa. El republicà afirma que la reobertura de l'estret d'Hormuz es produirà després de la rúbrica. I el memorando inclou el cessament de les hostilitats del Líban, que ahir va patir altre bombardeig d'Israel. En fotografia de portada tenim el malestar per la injustícia global que esclata a la cimera del G7. I un rècord de 900.000 immigrants ja han sol·licitat la seva regularització. La xifra de peticions ja supera en més de 200.000 a l'arribar ja al 2005. Arribada al 2005, vaja. Ha trencat el rècord. D'altra banda, els talibans aplasten les protestes de dones. Detencions arbitràries i tirs per anar sense burca. I Baltasar Garzón, advocat i exjutge, declara: un informe policial no ha de contindre judicis de valor. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com també d'àmbit general, totes elles edicions d'avui dilluns, dia 15 de juny de 2026. Doncs ara és el moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit i amb el teu magazín El Ventilador.
1: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata d'aquest estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
4: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
3: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar aquestes primeres repercussions de l'acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça, amb pujades de prop del 2%, i el preu del petroli també s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. I nova setmana intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas Leire Díez, impulsades pel PP. El punt àlgid arribarà el dimecres, amb la compareixença també prevista de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya, i de fet avui el perill d'incendi continua molt alt, a 51 municipis i 345 municipis estan en perill alt. Amb tot, els bombers continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control també l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, a la Segarra. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys 7 fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès o el Baix Llobregat, amb un botí valorat en prop de 11.000 euros. Els detinguts han passat ara a disposició judicial i no es descarten que hi hagi més detinguts. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17. Estética Jacqueline. Momentos de placer. Masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar, carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna, online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. Teléfono 692-992-323, 692-992-323.
2: Churrería Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Churrería
2: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Churrería com?
2: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churrería
2: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Chocolatería, churrería y cafetería
2: Velo.
0: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas: medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Pizzería La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubellas, La Góndola. Aquestes vacances viatja amb nosaltres.
2: 107.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Cunit. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer a l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també els pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. Recordem que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Avui, doncs, sembla ser que la jornada va transcorregent-se amb normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i que pel que fa a la resta de línies, la R3, degut als treballs de millora, s'interromp el servei ferroviari entre Vic i Torelló fins al 22 de juny. Servei ferroviari entre la Garriga i Vic i entre Torelló i Ribes de Freser. Es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona a Fabra i Puig a Puigcerdà. A més, pel que fa a regionals, a Rodalies Lleida, la R4, servei ferroviari de la línia R4 entre Lleida, Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa, amb servei ferroviari de la línia R4. Pel que fa, doncs, a la R7, sense servei amb motiu de les obres de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vall Honrat amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vall Honrat i Martorell Central, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders amb parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. I pel que fa, doncs, a la R11, que ens l'havíem deixat, també recordem que tenim el tren de Portbou a Barcelona-Sants que circula amb demores que poden superar els 50 minuts a causa d'una incidència operativa a l'estació d'origen. I fins aquí, doncs, més informació, recordeu, podeu consultar-les a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps de Cunit avui es presenta esplèndid i molt estable, dominat pel sol, amb algun núvolet puntual al matí, si és que l'arribem a veure, i a la tarda sí que podem tenir algunes bandes de núvols prims o alguns núvols llunyans, sense més conseqüències, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia movent-se entre els 20 de mínima i els 28 o 29 de màxima, amb una humitat força baixa, ben feble, amb marinades de xaloc que garbi la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de major a la tarda. Demà, dia esplèndid i radiant, de ple estiu, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que es mantindrà o pujarà una mica tant de nit com de dia, situant-se entre els 20 o 21 de mínima i els 30 de màxima, amb una humitat baixa, ben feble i variable, amb marinades al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejol a partir de migdia.

0: I ara sí, és el moment, doncs, de donar pas a la nostra companya Núria Ruiz, que, com sempre, ens il·lumina musicalment parlant amb la cançó del dia. Què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Bon dia a tothom.
0: Què tal? Com es presenta l'estiu?
1: Doncs es presenta molta calor.
0: Sí, oi? Per això, precisament, com que fa molta calor, doncs avui comencem la programació d'estiu aquí de Ràdio Cunit amb el nostre ventilador, que serveix, doncs, per refrescar-ho tot, eh? Clar que sí. Exacte. Doncs bé, avui quina cançó ens proposes?
1: Doncs avui sentirem una dels miralls de Dylan, cantada per el Gerard Quintana i el Jordi Baptista.
0: Ah, molt bé.
1: Que es diu Escolta-ho en el vent, el Blowing in the Wind.
0: Ah, mira, escolta'm, que són d'esplai, em sembla.
1: Perquè avui és el Dia Internacional del Vent.
0: Ah, doncs mira que bé, i per això tenim el ventilador. En commemoració en el Dia del Vent, per això, doncs, avui que comença el vent, doncs el ventilador també a refrescar tot l'ambient, rodolí, eh? A més, amb aquest tema musical que ens recorda, per la gent que ha estat de colònies i d'esplais i tot això,
1: exacte,
0: que a més a més és l'època, ara és l'època de les casals d'estiu, de les colònies, dels campaments, i escolta'm, doncs amb millor peu ho fem, amb aquest tema musical, clar que sí. Doncs escolta'm, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, i a seguir-se refrescant amb el vent que ens deleita el nostre ventilador, d'acord?
1: Perfecte, fins demà.
0: Petons i abraçades, fins demà, adéu-siau, bon dia.

0: dinero que el rey.
1: Doncs sí, senyors, torna a la secció del cuponazo de la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona, les combinacions guanyadores dels sortejos realitzats al cap de setmana pel que fa a la Organització Nacional de Secs de la 11. I comencem per l'Eurojackpot d'aquest divendres, on la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 2, 4, 14, 18, 28, amb els sols, el 9 i l'11. I el cuponazo de divendres.
0: Ahora que tengo diner.
1: 63.985. 63985 de la sèrie 115. El sorteig midia. La data premiada és la del 2 de desembre de 2002 amb el 2 de trèvols. I la Super 11. La combinació guanyadora és la següent. Els números són el 3, 5, 10, 13, 29, 31, 32, 33, 37, 40, 45, 49, 59, 62, 64, 68, 75, 77, 78 i 80.
0: Ay, qué pelotazo, qué pelotazo.
1: El triplex de la 11, el 620, 620. El sueldazo del fin de semana, el 29.814, 29814 de la sèrie 31. I la dupla de la 11, el número 1. 01.
0: Se acabaron los problemas, ay qué alegría, ay qué alegría.
1: I fins aquí doncs les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir al cap de setmana pel que fa a la Organització Nacional de Secs de la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Encetem aquest espai justament avui, que és el dia en què es dona el tret de sortida oficialment a la temporada de bany, que la tenim decretada a nivell de l'Agència Catalana de l'Aigua i també a costes entre els 15 de juny i el 15 de setembre. Per tant, avui, primer dia oficial de temporada de bany, amb una situació esplèndida i millorable, mar arrissada al matí, o com a molt una miqueta de marejola a la tarda, amb onades que no passarien dels 15 a 17 centímetres. Això farà que avui les nostres platges llueixin amb banderes verdes a tota la zona.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dilluns, dia 15 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Serrano, situada a l'avinguda Barcelona 71-73 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-67-52-43. 977-67-52-43. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia James Casals, situada al passeig marítim Sant Joan de Déu 238, de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 681-04-08-27, 681-04-08-27. I tenim un segon telèfon alternatiu, el 977-16-02-55, 977-16-02-55.

0: Sabies que...
1: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps, es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durant només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.

0: Efemérides.
1: I ara sí, és el moment de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir el dia com avui, un 15 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1462 a Chinon, el regne de França, on Lluís XI de França hi signa el Tractat de Baiona. A partir d'aquí comencem avançant i arribem al 1808 a Martorell, Terrassa, Girona, Tortosa i Lleida, que s'alcen contra els francesos a la Guerra del Francès. I dos anys més tard, quatre anys més tard, el 1812, a Palma, tenim el primer número de l'Aurora Patriòtica Mallorquina, el periòdic de tendència liberal publicat en castellà a Palma de Mallorca. Tal dia com avui, de l'any 1897, a Barcelona, s'hi fa la darrera execució en públic. I ja al segle XX, el 1905, al castell de Windsor, Anglaterra, el futur rei Gustau VI, Adolf de Suècia, contreu per matrimoni amb la princesa Margarida del Regne Unit. El 1920, a Dinamarca, Schleswig del Nord és formalment retornat per Alemanya a Dinamarca i recobra el nom de Jutlàndia Meridional, d'acord amb el resultat dels anomenats plebiscits de Schleswig. El 1923, a Barcelona, es crea l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya. I el 1969, a França, es produeix la segona volta de les eleccions presidencials franceses que guanya Georges Pompidou. Tal dia com avui, de l'any 1977, s'hi celebren les primeres eleccions democràtiques després de la Segona República Espanyola, on la UCD les guanya amb majoria relativa. A més, al mateix any, als Països Baixos, tenim eleccions generals espanyoles, les primeres eleccions amb sufragi universal, lliure, directe i secret de la Segona República. Des de la Segona República, el PSC és la força més votada al Principat de Catalunya. El PSOE, al País Valencià, i Unió de Centro Democrático a les Illes Balears. I el 1983, al Regne Unit, la BBC emet el primer capítol de l'Escurçó Negre. El 1998, també, Microsoft Corporation publica Windows 98. I ja al segle XXI, al 2003, a Barcelona, Joan Laporta guanya les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona. I el 2004 es crea el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i també el de Terrassa. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 15 de juny d'altres anys. Aquestes han estat les nostres efemèrides.

0: es va instal·lar a Barcelona per dedicar-se a la seva passió, l'urbanisme. És l'autor de dos treballs cabdals en aquest àmbit, el Pla de Reforma i Eixample de la capital catalana, en el seu moment controvertit, i la Teoria General de la Urbanització, publicada el 1967. Paral·lelament, Ildefons Cerdà va fer carrera política. Anna Chávez, responsable del Mas Cerdà.
1: Un personatge doncs, amb un caràcter, amb una forma de ser, que la seva personalitat s'explica el per què va fer el que va fer, perquè realment era una persona amb una personalitat molt forta.
0: Els problemes familiars també van marcar la trajectòria d'Ildefons Cerdà, que va arribar al final de la seva vida arruïnat pels honoraris que li devien i amb una salut fràgil. Va morir el 21 d'agost de 1876 a Caldes de Besalla, a Santander.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.

everybody, and welcome to OK Radio. My name is Dea Palau, and from now on, I'm your English teacher. Com és el primer dia, aprendrem els moments del dia, saludar-se, a presentar-se i acomiadar-se. A la secció False Friends també en tindrem un parell. Així doncs, let's get started. Comencem. Aprenem les parts del dia amb aquesta cançó.

Així doncs, the parts of the day in English are morning, al matí, que podria ser de les 6 fins al migdia, afternoon, que seria a partir del migdia i fins a les 6, evening, que seria el vespre, a partir de les 7 fins a les 12 o una mica abans, i night, que seria la nit i a partir de les 12. També hem après paraules noves com breakfast, que seria esmorzar, que es fa durant el morning, el lunch, que és el dinar, que els anglesos el fan a la afternoon, la tarda, el dinner, no confondre amb el lunch, que tot i que dinner soni més a dinar, és sopar, que es fa al vespre. I a la nit deia que look at the moon, que era mirar la lluna. Moon és la lluna. Curiosament, quan et trobes algú pel carrer al vespre, és més habitual i corrent dir-li good evening que good night, que només es reserva per l'hora d'anar a dormir. Recordem, doncs, les parts del dia. Morning, al matí. Afternoon, la tarda. Evening, al vespre. I night, la nit.

0: Ara aprendrem el vocabulari sobre com conèixer una persona nova. Repeat after me. Hello. Hello vol dir hola. Una altra manera també és hi, però aquesta seria més informal. I am o my name is, que vol dir em dic i el nom. Per exemple, my name is Gea, soc la Gea o em dic Gea. Nice to meet you, que vol dir molt de gust o encantat de conèixer't. Nice to meet you. A nice to meet you normalment se'l respon amb gràcies, que seria thank you, o the pleasure is mine. The pleasure is mine. Per preguntar-li el nom a algú, fem servir la pregunta what's your name? Com et dius? What's your name? Per preguntar l'edat d'algú, hem de fer servir la pregunta how old are you? How old are you? I per donar la benvinguda, fem servir welcome. Benvingut és welcome. Per dir les gràcies, fem servir la paraula thank you, que normalment es respon amb you're welcome. No confondre amb welcome a seques, que vol dir benvingut. Benvingut és welcome i de res és you're welcome. Per dir adeu, veurem les fórmules goodbye o simplement bye o també see you. Després d'aquestes paraules i d'aquest vocabulari bàsic, veurem com es fan servir dintre d'un diàleg. Good morning, my name is Sarah.
1: Oh, hello Sarah. Nice to meet you.
0: The pleasure is mine. You seem really young. How old are you?
1: I am 20 years old. Are you new in this neighborhood?
0: Yes, I arrived today.
1: Oh, welcome then.
0: Thank you. Well, I should go. I'm busy. Goodbye.
1: See you.
0: A part d'això, també hem après la paraula neighborhood, que és veïnat, a la frase are you new in this neighborhood? Acabes d'arribar al veïnat o a l'edifici o al barri. La paraula estic ocupat o ocupada, I'm busy, i acabo d'arribar. Yes, I arrived today, acabo d'arribar.

a part de les parts del dia, dir good morning, good evening o good night, també hi ha altres maneres de saludar fent servir hello o hi. També per acomiadar-nos fem servir goodbye o bye. És important que tinguem en compte que si ens pregunten l'edat hem de respondre amb el verb to be, o sigui, hem de dir I am 20 years old, que literalment vol dir soc 20 anys. És important no fer la traducció literal del català tinc 20 anys, que seria I have 20 years, perquè en anglès no ens entendrien. Així doncs, la fórmula correcta per dir l'edat en anglès seria I am 20 years. I am 20 years.

a banda de bye i goodbye, per acomiadar-se també es pot dir see you, a reveure, see you soon, fins aviat, o see you later, fins després,

Comencem amb la secció False Friends. Els False Friends, o falsos amics, són paraules que per la seva similitud en l'escriptura o bé en la fonètica amb una paraula de la nostra llengua no tenen el mateix significat ni similar. Per exemple, vèiem avui, durant les parts del dia, que sopar era dinner. I dinner s'assembla molt a dinar en català, però en realitat és sopar. Per tant, podríem considerar que dinner és un false friend i val la pena memoritzar que no vol dir dinar, perquè no ens confonguem. Avui també veurem el verb introduce, que encara que sembli introduir, vol dir presentar-se. Per exemple, en la frase "She introduced herself in the interview", no haurem de dir "es va introduir en l'entrevista", sinó que "es va presentar ella mateixa durant l'entrevista". Introduce és presentar-se o presentar algú. Passa el mateix amb el verb realize, que no vol dir realitzar-se, sinó que, en veritat, vol dir adonar-se de. Per exemple, a la frase "I realized that he was a boy", és "em vaig adonar que era un noi".

Bé, doncs fem un petit repàs del que hem après avui. Hem après a dir good morning, que és bon dia, good afternoon, que és bona tarda, good evening, que podria ser al vespre, i good night, que és bona nit. També hem après la paraula breakfast, que seria esmorzar, lunch, que seria dinar, dinner, que és un false friend i que seria sopar, i moon, que és la lluna. També hem après a presentar-nos dient my name is i l'edat que tenim. I am 20 years, per exemple.

0: El 21 de maig de 1904 es funda la Federació Internacional de Futbol, la FIFA. Aquell mateix dia neix la idea d'organitzar una Copa del Món de seleccions nacionals. El projecte va prenent forma amb el pas dels anys. El 1919 se celebra una reunió a Brussel·les entre els màxims dirigents del futbol. És el primer intent seriós d'organitzar un mundial, una competició que la FIFA considera necessària, ja que s'entén que el futbol ha de tenir el seu espai propi i no està senzillament inclòs com un esport més dins dels Jocs Olímpics. La reunió celebrada a Brussel·les, però, fracassa. L'impuls definitiu es produeix amb l'arribada de Jules Rimet a la presidència de la FIFA, l'1 de març de 1921. Rimet treballa durant gairebé tota una dècada per trobar suports que puguin garantir l'organització de la primera Copa del Món. La decisió final es pren l'any 28, en un congrés celebrat a Amsterdam, i un any després, a Barcelona, es redacta i s'assigna el document fundacional de la Copa del Món. També en el Congrés de Barcelona del 29 es confirma la seu del primer Mundial de la història, l'Uruguai.
1: La decisió de portar el Mundial a l'Uruguai va ser presa de manera oficiosa al Congrés d'Amsterdam, una mica abans del Congrés de Barcelona. Oficialment és veritat que va ser a Barcelona l'any 29. Jo tenia una carta del meu avi, que va ser publicada l'any 98, on diu al Congrés d'Amsterdam, ja està, la decisió la tinc a la butxaca.
0: Yves Rimet és el net de qui va ser president de la FIFA durant 33 anys. L'Uruguai, doncs, és el país designat per acollir el Mundial de 1930 en detriment d'un bon grapat de països europeus que aspiren a organitzar-lo, com Itàlia, Hongria, Holanda, Suècia o Espanya. Per què l'Uruguai? Quins mèrits havia fet un país que quedava tan lluny del nucli del poder futbolístic del moment, clarament ubicat a Europa? Ho explica l'historiador i director del Centre d'Estudis d'Opinió, Gabriel Colomer.
2: Uruguai era la gran selecció, a veure, abans dels Mundials, l'equip que guanyava l'Olimpiada o els Jocs Olímpics era, en el fons, el campió mundial. Llavors, el primer Mundial, el Jules Rimet va decidir fer un homenatge a la gran selecció uruguaia que existia en aquells moments i, a més, era el centenari de la creació o de la fundació o de la independència de la República Oriental d'Uruguai.
0: I per rematar-ho, els uruguaians no els fallaven els contactes.
3: C'est en grande partie grâce à lui que la Coupe a pu être créée.
1: En gran part va ser gràcies a Buero, l'ambaixador de l'Uruguai a Suïssa, i a l'amistat que l'unia amb el meu avi, que el Mundial es va celebrar a l'Uruguai. Va ser llavors quan l'Uruguai guanyà els Jocs Olímpics de Brussel·les, que es van posar d'acord en portar allà el Mundial. Allò va ser fonamental.
3: Je fais mon affaire, nous prendrons les frais de voyage à notre charge.
0: Però el camí cap a la consecució d'un bon mundial no havia de ser senzill. Es plantegen dues grans dificultats. D'una banda, la poca predisposició dels equips europeus a fer un viatge llarg i desgastant, i de l'altra, la infraestructura. S'havia de construir un gran estadi a correcuita.
2: Per aquest fet es construeix un estadi, que es diu l'Estadi del Centenario, que es va construir per aquest Mundial, i cada curva, darrere de cada gol, té el rep el nom de l'estadi on van guanyar el títol olímpic. Per tant, una curva, el gol nord, es diu Colombes, que era l'estadi olímpic de París, i l'altra curva es diu Amsterdam, que és la de l'any 28.
0: Alfredo Relaño es el director del diari AS.
4: Los clubs entonces que empezaron a ser profesionales, como decimos, pues aprovecharon el verano para hacer giras, para sacar dinero y no hubo interés, se veía eso muy lejos. Un poco también un poquito el orgullo europeo, entonces pensábamos todavía que aquellos eran países, pues no te digo semisalvajes, pero de aventureros, de gente así de poco. O sea, la vieja Europa miraba aquello con mucho recelo, ¿no? Costaba mucho a los europeos acercarse allí. Aunque Uruguay lo puso muy fácil, porque además coincidía con el centenario de la Fundación de Uruguay.
0: Hi participen en total 13 seleccions, de les quals 4 han viatjat des del vell continent. França, per desig exprés de Jules Rimet, Bèlgica, Iugoslàvia i Romania, amb un equip dissenyat pel rei Carol. El boicot europeu al Mundial, doncs, és un fet. Anglaterra, pionera del futbol, està barallada amb la FIFA i no debutarà en una Copa del Món fins al 1950, Països com Itàlia i Espanya també es queden a casa.
4: Y allí pues sento muy mal que no fueran España e Italia, figúrate, porque además la gran parte de la población de Uruguay era procedente de España o de Italia. Y además España particularmente pues tenía muy buen equipo entonces.

0: Arriba el dia del partit inaugural, l'11 de juny de 1930. L'estadi Centenario encara no està finalitzat i per això el primer partit de la història dels Mundials, el França-Mèxic, es disputa a l'estadi Pocitos de Montevideo davant de 6.000 espectadors. Guanya França per 4-1 i el francès Lucien Laurent marca el primer gol en un Mundial.
1: Va ser així, va ser una gran sort que fes el gol i n'estic molt content.
0: A mesura que el campionat va avançant, es van perfilant els dos grans favorits que acabarien sent els finalistes. L'anfitriona, Uruguai, i l'argentina, de Francisco Pancho Barallo, davanter d'aquella selecció albiceleste i que avui, amb 95 anys, recorda a la perfecció tots els detalls d'aquell Mundial.
2: Quan nosotros pisamos en Uruguai, ya sabían que la única contra que tenían los uruguayos era la Argentina. Con México, Chile, Norteamérica, Francia, sabíamos que el único... Y por eso que nos hicieron todo esto, ¿me entiendes? Que llegamos a la guerra que llegó, porque era una guerra.

0: Baralho recorda un dels passatges més entranyables d'aquell Mundial. És l'època de la figura més emblemàtica de la història de l'Argentina, el cantant Carlos Gardel, el Zorzal Criollo, autor d'alguns dels tangos més destacats de tots els temps.
1: Éramos 22 jugadores. Yo creo que 11 o 12 le pedían un tango cada uno, ¿me entiende? Cada vez que venía a cantar. En la concentración venía, vino dos veces, ¿sí? Y iba a la concentración uruguaya también, porque era muy amigo de los uruguayos, ¿eh? Y Gardel no sabía nada, era muy distinto, no conocía esas cosas, ¿no?
0: Carlos Gardel intentava unir argentins i uruguaians a través de la música, però ja era massa tard. La final estava servida i els ànims molt escalfats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata d'aquest estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: És una excel·lent noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también a Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comencen a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades del prop del 2% i també el preu del petroli s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. I el govern espanyol invertirà prop de 18 milions d'euros per impulsar la investigació de malalties que afecten especialment les dones, com ara l'endometriosi, la menopausa o el dolor crònic. L'executiu defensa que aquesta iniciativa vol corregir una desigualtat en la investigació biomèdica i recorda que malalties com l'endometriosi poden trigar gairebé 10 anys a diagnosticar-se. I nova setmana també intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca amb la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas de Leire Díez. El punt àlgid arribarà el dimecres amb la compareixença prevista de José Luis Rodríguez Zapatero després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys 7 fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès, el Baix Llobregat, amb un botí valorat en prop d'11.000 euros. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya i, de fet, avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i a 345 continuen perill amb tots els bombers de la Generalitat. Continuen treballant encara amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aèris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat 46 hectàrees.
0: Notícies en xarxa.
3: Ei, tens calor?
4: Sí, sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
5: La teva sintonia més refrescant.
6: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
7: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
6: ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes.

0: El Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment, doncs, de començar. Bé, a repartir alegries i felicitacions a Dori Adret, a tots i totes, xato, xates, o el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre pava mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, un mossèn Lleu, que sempre ens diu els sants més destacats, als quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell a missa, eh? Per tant, farem el Santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa. Sí, senyor.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
1: També tenim, doncs, la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant murchat o missatge privat.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
1: Doncs ja ho saps, aquestes són les vies de comunicació directes, doncs, com no, per sempre, doncs, per donar alegries i felicitacions a Toni Adret, sí, senyor!

0: Doncs sí, senyors, aquestes són les vies de comunicació directes. Escolta'ns també, com no. Podeu utilitzar, i a més a més, en agraïment a la vostra participació, us en donarà un numeret del qual entrareu als sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, dels quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, eh? Des d'aquí, doncs, saludar a la Casa de l'Oro, amb el seu sol la sorpresa. La xina vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra gratuïta d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou. També tenim Mi Montaña Rusa, el llibre de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Sam i Scalafell, els talls de cabell per a mà o rentat i marcat amb secat de brutalina per a dona de la peruqueria Harmony, el durum kebab de Dona Arpita Pales 2, els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, els vermutacos de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, també les cues de rap i les ampolles de caldo de la Passateria Cunit, els ulls amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo. També tenim l'Anda Yoga Studio, aquesta sessió de yoga massatge. La braseria i pica de Cubelles, aquest vermut i brasa amb braves per dues persones a la C31. La camisseria Jaguara, mig quilo de carn picada. També tenim el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol. També la cova del Gorka, un vermut per dues persones. El sopar per dues persones del local social al Castell. El menú per dues persones de dimarts a divendres al bar Casa Carminya de Castanyaire. La pizza per dues persones de la pizzeria Nanà. L'esmorzar per dues persones de la panaderia Núria. També tenim aquest sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga. El sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles. L'esmorzar per dues persones del Saborea. El megalot del pollastre last amb patates al criu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco. També la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell. La invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Doncs ja ho saps, eh? Escolta'm, busca, compara. I si trobes algun lloc, sintonitza. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, eh? Perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, eh? Ràdio Cunit, sí senyor! I ara, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral. Avui dilluns, dia 15 de juny de 2026. I volem felicitar a Sant Abraham, Alberic, Bàrbara, Benilde, Bernardo, Ai Corazón, Corazón, Santa Crescencia, Dulas, Eusiquio, Eutropia, Felipe, Germana, Cui, Isrido, Landalino, Leónida, Livia, Lotario, María de Micaela, Modés, Narceo, Olivia, Vito y Zanón, ¿eh? Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que fa 5 anys en el dia d'avui, eh? Clar que sí! Per tots ells, moltíssimes felicitats, eh? Clar que sí! I a més, doncs també, per cert, volem felicitar a una persona a la que va celebrar el seu sant, i no vam caure que també era d'ell, perquè clar, és que hi ha diversos sants d'un mateix nom, eh? I no sabíem segur si era el que tocava. Doncs sí, era el que tocava. I per això agafarem el nostre telèfonotron i intentarem de posar-nos en contacte amb Toni Camaro, el que va ser el seu sant. Sí senyor, eh? A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, eh? Aviam si ens agafa el telèfon quan ja són les 12 i 18 minutets des del ventilador, no Cunit el dia, el ventilador, eh? El ventilador, el programa més refrescant de Cunit, sí senyor. Aviam si ens agafa el telèfon Toni Camaro. Sí, senyor, eh? Vaja, vaja, vaja, doncs no, senyor, tornem a intentar-ho, tornem a intentar, segon intent, a veure si ens pot posar en contacte amb nosaltres, eh? I li fem aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, eh? Sol d'hivern d'estiu amb Toni Camaro. Ui, ui, ui, una altra vegada el contestador. Tornem a provar, tornarem a provar, a veure si dona línia, si... rellamada, fem rellamada a veure si ens pot tornar a agafar el telèfon Toni Camaro. Potser està liat, eh? Potser doncs, no pot entrar, però bueno, ho intentarem, eh? Tercer i últim intent potser, bé, ara ho sabrem, eh? A veure si... Hola, com Toni Camaro, sisplau.
1: No, Toni, no, t'has equivocado.
0: Vaya, perdone. Bueno, doncs, escolta'm, havíem marcat malament el telèfon. Tornem a repetir... A veure, que havíem marcat malament... Ui, ui, ui. A veure... Ara sí... Santa Llúcia ens conservi la vista, eh? Ens hem mal fixat. Bé, ara, amb les presses és el que passa. A veure si ara, a tercera vegada... Que raro, perquè era rellamada, eh? Tornem a trucar... I a més ha sortit el seu contestador abans, eh? Aquí hi ha hagut una línia, un error de... de les línies telefòniques, perquè hem fet la llamada i les dues primeres se sentia el contestador. Doncs mira, Toni Camaro és ell. Tornem a repetir, ara amb la rellamada, amb rellamada, i esperem que torni a trucar, perquè si es desvia malament, aquí tenim un problema tècnic. Vaja, vaja, vaja, no hi ha manera. Va, tercer i últim intent, ara sí, tercer i últim intent. A veure si ens agafa el telèfon Toni Camaro. Vejam si és possible. Vaja, vaja, vaja, doncs no és possible. Bueno, doncs escolta'm. Des d'aquí li enviarem una salutació, una forta felicitació. De part dels seus companys de Ràdio Cunit, Toni Camaro, sí senyor. I ho farem, doncs, amb un dels seus temes, el que vam escoltar també la setmana passada i que escoltem una altra vegada, Segur que sabeu de quina cançó es tracta. Is This Love, Toni Camaro. Des d'aquí, doncs, el felicitem i per molts anys, clar que sí, home, i en vida nostra. I recorda, els dimecres, sol d'hivern, amb Toni Camaro.

0: Toni Camaro, sí senyor, si donem numeret també, però abans que ara també volem donar numeret de gent a la que tenia doncs, temes acumulats durant tot el cap de setmana i seguim amb més temes musicals. Ahí va, doncs, temes estiuencs que ens remunten a altres èpoques.
1: Quería darte las gracias, Madonna, porque al escribir esta canción, transmitiste en mí mucha sensibilidad.
0: Donem numeret amb el número 1, Nadal Galba, amb el 2, Àfrica Sant Martín, amb el 3, Merani Alonso, amb el 4, Agustí Llorenç, amb el 5, Jordi Divisa, amb el 6, Fernando Gómez, amb el 7, Zoe Gómez, amb el 8, Encana Arcilaga, amb el 9, Eva de la Peña, amb el 10, Juan Pablo Rodríguez, amb el 11, Josep Macià, amb el 12, Joana Paredes, amb el 13, Sílvia Pérez, amb el 14, Joan Madrid, amb el 15, Joan Montfort, amb el 16, Pilar Domecq, amb el 17, David Angulo, amb el 18, Pep Grés, amb el 19, Roger Mestre, amb el 20, Francesc Tejedor, amb el 21, Montserrat Ribó, amb el 22, Jaume Ribó, amb el 23, Elvira Pou, amb el 24, Joaquim Gràcia, amb el 25, Jaume Sanz, amb el 26, Núria Sanz, amb el 27, Antonio de Moya, 28, Fernando de Moya, 29, Dolor Ribó, amb el 30, Armán Cortés, amb el 31, Toni Camaro, amb el 32, Aitor Escardó, i amb el 33, Blanca Martínez.

Ai, ai, ai, com ens agraden els 80. Sí senyor, mereixem a més temes musicals, a més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba aquest tema de Duran Duran, I View to a Kill. Tema que donem numeret amb el 34, Heidi Terán amb el 35, Gaudí Galindo amb el 36, Adrià Ferrer amb el 37, Sergio Ferrer amb el 38, Chloe Cortés, 39, Arnal Cortés, 40, Pilar Ferrer i 41, Wilson Galindo.

I abans de donar pas ja al que seria la pel·lícula Fantasma, marxem amb un altre tema musical que segur que recordareu i que sona per tots vosaltres. The BB and the Cube Band, On the Beat, el Sobre el Ritme. Donem numeret amb el 42, Mai Castilla, 43, Dori Caballero, 44, Jordi Bonilla, 45, Conchi Villegas, 46, Nati Calaf, 47, Juan Fernández, i vam al 48, Dori Niño, 49, Juan Antonio Romero. I així sona.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Doncs sí, hola, cinèfils. L'equip de Silenci Acció ja té tot preparat per tal de començar les vacances d'estiu. A partir d'ara descansarem, mentre comencem a preparar tranquil·lament el nostre retorn amb més propostes, totes amb aquest sabor que tant us agrada, el sabor del setè art, el món del cinema. Doncs bé, com a darrera pel·lícula fantasma, abans de les vacances, tenim un film franco-italià de l'any 2003, dirigit per Francis Weber, amb la participació com la parella protagonista de Jean Reno i Gérard Depardieu. La pel·lícula és la típica comèdia d'embolics i acció al servei dels dos protagonistes.
2: ¿Qué te ocurre?
3: Nada, es que... Es la primera vez que me llaman inteligente.

0: Vete si quieres, no te voy a seguir, pero si vas a matar a ese tipo, no está bien. No sé què t'ha hecho, serà grave, però...
1: Bé, abans us he dit que el criminal Ruby tenia dos problemes. La policia i la màfia. Doncs no, en té un altre. Mentre és a la presó, aquest ja no parla amb ningú. No respon als interrogatoris i resta mut tot mirant fixament la paret que té al front. Llavors el comissari de policia té una idea brillant... Assabentar-se que l'altre personatge, en Quentin, no, ha tornat bojos a diversos presos durant les últimes setmanes perquè no para de parlar, posen junts a la mateixa cel·la els dos personatges. Doncs el comissari veu això com una manera d'aconseguir que Ruby parli.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, una veïna de Mataró, víctima de la violència masclista, separada amb tres fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara en fons voltó vol fer-la fora per vendre l'immoble. Connectem ara amb la nostra companya, la Betty Doñate. Què en sabem de tot plegat? Bon dia.
7: Bon dia. La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap altre habitatge on poder viure. Ara tindrà, finalment, fins al 24 de novembre per negociar amb Alfons Voltó i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri el pis i que li llogui a ella. També sap d'un possible comprador particular.
5: Vull temps perquè també he trobat un comprador, un senyor que me volia comprar i mantenir-me a mi aquí en un lloguer social. Quan el pis valia 130.000, quan vam dir-li a l'Adivarian tenim 130.000 euros, van dir, doncs ara val 169. El 169 el senyor no els té. També volem negociar. Volem negociar a veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fondo buitre.
7: El sindicat de l'habitatge, que al gener ja va aturar un primer desnonament, ha mobilitzat a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones per ajudar la Regina.
6: Gràcies, Beti. Estarem pendents. Bon dia.
7: Bon dia.
6: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la prudència de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després dels incendis d'aquest cap de setmana. El dispositiu especial inclourà 678 controls d'alcohol i drogues, un reforç del 50% dels bombers, més de 200 agents rurals i el desplegament més gran de la història del 112. Pel que fa a la mobilitat, també es preveu la sortida de 490.000 vehicles i el retorn de 240.000 durant la revetlla, amb carrils addicionals a l'AP7 i a la C32 i restriccions per a camions en alguns dels trams. De fet, avui el perill d'incendi continua molt alt en 51 municipis i 345 municipis es situen en perill alt. Amb tot, els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir encara l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. I avui arrenca també el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. També es torna a activar el visor de platges, que ofereix informació en temps real sobre l'estat del mar, les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. També, en cas d'emergència, recomana trucar al 112. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.
9: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
10: Mójate con Radio Cunit.
11: Y ahora, los tambores.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
0: Aquest estiu refresca't amb
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit.
22: Radio Cunit.
23: Radio Cunit.
24: Radio Cunit.
25: Radio Cunit.
26: Radio Cunit.
27: Radio Cunit.
28: Radio Cunit.
29: Radio Cunit, mucho bueno Radio Cunit, 107.0, a mí me gusta mucho
30: Radio Cunit. Okay, let's go.
0: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
31: La Marina está morena.
0: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança. Local social El Castell. Vine a l'Avinguda Cabrera 1043, a Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Cada 15 días actuaciones en directo, bocadillos, tapas, platos combinados. Si puedes venir a hacer tu barbacoa gratis consumiendo bebidas en el local. Bodas, bautizos y comuniones y cumpleaños. Teléfonos de reserva, como siempre, aquí en el local social El Castell, abierto de lunes a viernes de 5 de la mañana a cierre y sábados y domingos de 7 de la mañana a cierre. Local social El Castell. Llama al 722-740335, 722-740335. Local Social El Castell. No lo dudes y disfruta con nosotros.
13: Bonito.
0: Bar La Piña.
13: Todo me parece bonito.
0: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
13: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
13: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
13: Se ve el mar.
0: Fideuay paellas.
13: Y tú es el día.
0: Ven a conocernos.
13: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
13: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
13: El teléfono suena, mi pana.
0: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
14: Por si el tiempo me arrastra.
15: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits, al vostre gust. La Bodegueta.
0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
16: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
0: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'endinsar-nos amb el nostre apartat de farmàcia, que com sempre ens arriba des de la farmàcia de Rovira, el nostre company David Rovira, que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal estem? Molt bon dia.
17: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom.
0: Què tal, com ha provat el cap de setmana? Tu bé per aquí o no?
17: Bé, i tant.
0: Es nota que ja que estem en ple estiu, que tenim més gent, eh?
17: Sí, sí, sí, que la platja està plena, que tothom ve aquí a passar-s'ho bé i a disfrutar de la platja i del clima.
0: Molt bé, perfecte.
17: I del menjar.
0: Sí, també és veritat, eh? Bueno, i de la serralada, que hem disfrutat també aquest cap de setmana, eh?
17: És veritat, tens la raó, també. Vull dir que hi ha per tots.
0: Sí, i tant. Doncs avui de què ens vols parlar, avui?
17: Mira, avui ja com a últim programa he agafat i farem una miqueta un còctel d'estiu, de les cosetes així més importants, coses a refrescar, així quatre pinzellades de coses importants, per poder fer així un final de programa repassant conceptes, d'acord? Comencem pel primer, que va ser també l'últim que vam fer l'últim dia, que va ser el tema de la protecció solar, recordem, factor de protecció 50 o superior, sempre 20-30 minuts abans de sortir de casa, aplicar cada dues hores mentre estiguem a la platja, sobretot el coll, la part de darrere de les cames també important, i encara que faci núvol també hem d'aplicar el factor de protecció. I sobretot quan tinguem ferides o cicatrius, durant el primer any el més recomanable és posar protecció 50 i amb molta abundància. Per què? si nosaltres protegim aquesta cicatriu, després a poc es va uniformant el color de la pell. Si nosaltres deixem la cicatriu que li toqui el sol, aleshores tindrem dos colors de pell, vale? Un per la cicatriu i un per la pell del costat. Per tant, protecció molt, molt important quan tinguem una cicatriu o alguna ferida d'aquest tipus. D'acord? L'altra cosa que també hem de recordar, el tema del repel·lent dels insectes. En vam parlar també fa poc, vale? El tema del DEET i de l'icaridina, vale? Que són els més eficaços. També pels infants menors de 2 anys, l'IR3535, en concentracions baixes.
0: Molt bé.
17: Això veniu a la farmàcia i pregunteu i ja us aniran dient quines són les opcions i quines hi ha, quines opcions tenim, no, dintre de la farmàcia. L'altra cosa que hem de tindre en compte, si hem de posar un repel·lent i una crema solar, primer, sempre la crema solar. Esperem una estona i després el repel·lent damunt de la crema solar. Vale? No barrejats. Primer la crema, esperem una estona que s'absorbeixi i després el repel·lent. Deixem uns 15-20 minuts i després el repel·lent. En el cas que s'hagin de combinar les dues coses. D'acord? Vale? I també mirar, el to, sobretot, a l'hora de posar les repeticions, cada etiqueta i cada producte, doncs, hi ha productes que es cada 4 hores, cada 6 hores o cada 8 hores, en funció del producte i del tipus de persona que vagi destinat. Vale? L'altra cosa que també hem de tindre en compte és el tema dels peus, la cura dels peus, que també n'hem parlat durant aquest any. El tema d'aquest estiu, els peus, doncs, portem unes sabates que són sabates d'estiu, sabates obertes, a vegades més planes de lo normal. Això ens pot crear, per exemple, avui he tingut una consulta d'una senyora que, doncs, li ha provocat una mica de fastidis plantar, d'acord? Bueno, doncs, normal, amb aquestes sabates planes, sabates més d'estiu que no aguanten tant, doncs passen aquestes coses, no? Aleshores, sobretot intentar que amb el calçat d'estiu, si és un calçat nou o és un calçat que el volem fer servir durant l'estiu, posar-lo una mica progressivament, no? Doncs dir, va, doncs me'l poso ara un parell d'hores quan estic a casa, va? I així aquest calçat es va adaptant també al nostre peu i el nostre peu també es va adaptant al calçat. Va? Vigilar amb les xancletes, sobretot a les dutxes, posar xancletes o algun tipus de protecció quan anem a les dutxes, tant de les piscines com de la platja, vale? És important perquè els fongs després s'enganxen als peus i costen molt d'eliminar, és pesat, és un d'aquests, un fong és de mal tractar, vale? Sobretot quan el tenim als peus. Aleshores, sobretot, intentar utilitzar xancles o alguna protecció, vale? Alguna sabata de protecció a l'hora de fer servir dutxes, de platges i de piscines. Hidratar molt bé els talons, si pot ser una crema amb una mica d'urea, doncs molt millor, perquè el taló també s'asseca molt, vale? Aleshores fer servir aquestes cremes d'urea per hidratar talons i peus, i no oblidar mai que als peus també s'hi ha de posar una mica de protecció solar, perquè a part de dalt del peu és una pell que també és molt blanca, durant l'hivern està molt protegida i a l'hivern està molt i a l'estiu està molt exposada, aleshores també l'hem de protegir una miqueta. Vale? També hem estat parlant del tema dels diabètics, sobretot vigilar una hipoglucèmia, vale? Que és fàcil a l'estiu que ens pugui passar aquest tindre una hipoglucèmia, vigilar amb les insulines, vale? Sobretot conservar-les en bosses tèrmiques, mai al cotxe, mai exposades al sol, i a l'hora del menjar mantindre un horari regular dels àpats en la mesura del possible i hidratar-se molt, molt, molt, molt bé. Llavors, això és molt important, mantindre aquest horari regular i hidratar-se molt bé perquè el nostre cos segueixi adaptant-se, vale? I la nostra diabetis no ens afecti tant al nostre dia a dia. Vale? L'altra cosa també que aquesta època és important, la son, el descans, sabem que les nits són més llargues, o sigui, els dies són més llargs, les nits són més curtes, d'acord? Aleshores hem de tindre en compte això. Mantindre les habitacions fresques i ventilades abans d'anar a dormir, sopar, si pot ser, la mesura del possible, lleugers, i intentar, a l'hora d'anar a dormir, intentar pues, que no hi hagi molta pantalla, molta tele, molt de mòbil, sinó intentar, abans d'anar a dormir, intentar rebaixar una miqueta aquest nivell d'estímuls, no? Si calgués una mica melatonina, bueno, és una, la podem vendre aquí a la farmàcia sense cap problema, aleshores la podem recomanar, o algunes plantes, valeriana, passiflora, algunes plantes poden també ajudar, d'acord? A conciliar una mica aquesta son durant aquesta època. I si el problema persisteix, aleshores sí que ja sabeu que s'ha de consultar el metge. Però si és un tema només d'estiu o un tema només de vacances, jo crec que només amb una mica de rutina, de bona rutina, jo crec que n'hi ha d'haver prou i no ha d'haver més problema, d'acord? I l'últim, ja per acabar, abans de despedir-nos, el tema de la tensió arterial. La tensió arterial també es veu afectada en aquests, durant aquests dies. Vale? Aleshores, hem de mantenir, si estem prenent medicació, mantenir la medicació tal com l'estem prenent, d'acord? I pot ser que es doni algun desajust. Recordeu que a la farmàcia podeu vindre a prendre la pressió, d'acord? Nosaltres us podem prendre la pressió, fins i tot si us la preneu allò de forma constant us podem generar un informe que després es pot entregar al metge, per tant és un procediment que fem habitualment aquí a la farmàcia i que podeu vindre a sol·licitar sense cap mena de problema, el cost és molt baix i la veritat és que nosaltres encantats de que tingueu aquesta informació, sobretot gent que ja pren medicament, a vegades s'ajusta una mica la medicació durant l'època d'estiu. Vale? Això és normal, hi ha metges que són proactius en aquest aspecte, no? I que revisen els seus pacients de cara a l'estiu i els hi poden ajustar una mica la medicació, no passa res, s'ajusta, i a partir d'aquí pues anar fent, i després cap al setembre-octubre pues es torna a reajustar si és necessari o si no és necessari. Uh-huh. I bàsicament això és un resum una miqueta així de les coses que més importants de les que hem anat parlant. I a partir d'aquí, ja sabeu, la farmàcia està oberta per vosaltres tots els dies de l'estiu, sense cap mena de problema, de 9 a 9, vale? Tots els dies de l'estiu està oberta. A partir de Sant Joan fins a finals d'agost, vale? Està oberta. Vull dir que en qualsevol cas, qualsevol dubte, ja sabeu on som, vale? A l'Avinguda de Barcelona d'aquí de Cunit, número 48, i si no, a les xarxes socials, a farmàcia.davidrovira, a Instagram també trobareu allà alguns consells i horaris i totes les coses que nosaltres podem ajudar des de la farmàcia. I jo m'hem molt agraït, com sempre, per l'oportunitat que ens doneu de tindre aquest espai dins de la ràdio i la veritat és que molt contents de poder repetir un any més i de poder haver estat tota aquesta temporada amb vosaltres.
0: Igualment, moltíssimes gràcies com sempre doncs, per la gran tasca que realitzeu a la farmàcia, per col·laborar també a Ràdio Cunit, i us encomanem doncs, si voleu doncs, a tornar-hi la temporada vinent, que ja estarem de camí del 20è aniversari i l'hem de fer grossa aquesta temporada que ve.
17: Doncs ja pots comptar amb nosaltres, Jaume.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, David Rovira, molt bon estiu, que vagi tot molt bé, si Déu vol, es tornem a escoltar ja la tornada cap a finals de setembre, d'acord?
17: Encantat.
0: Una abraçada. Adéu-siau, bon estiu, adéu-siau. Esports amb Xavier Cendra. I seguim, doncs, avui començant aquesta nova temporada d'estiu aquí a Ràdio Cunit. Tenim encara el nostre espai d'esports, el nostre company en Xavi Cendra, que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal estem? Molt bon dia!
1: Molt bon dia, Jaume. I, a més, encara és primavera, ja, en què faig molta calor, és primavera.
0: Bueno, però és programació d'estiu, que no té res a veure que estiguem a l'estiu. A l'estiu ja sabem que és a partir del Sant Joan, però, a més, amb els canvis climàtics. I, a més a més, avui, oficialment, també obren les platges, també,
1: Sí. Ah, ostres, gràcies, s'ha canviat les platges. Si està tota la... Em pots banyar el mes de desembre a la platja.
0: Sí, però tenim el servei de socorrisme, tenim les dutxes, sí. Ho tenim tot ara. Ara està, sí, bueno, a l'apogeo.
1: Sobretot les dutxes, que les obres és important, perquè s'ha d'avisar que amb el canvi climàtic ja no s'obre a Sant Joan les coses. S'han d'obrir el mes de maig. O sigui, portem en 30 graus fa un mes, ja... Són bastant lents, aquí...
0: Doncs mira, nosaltres el que sí que fem és avançar la programació d'estiu ja una setmana, o sigui que ja han començat avui.
1: Bueno, però això està bé, però jo dic que les dutxes i tot això, que les obrin un mes abans, és com les piscines ja les té, ara ja les obren abans, però bueno, no li hem més, vaig amb l'esport, que aquesta setmana hi ha hagut molta teca, Comencem per dir que el Barça, en general, el Barça com a club, ahir va guanyar la seva 50a Copa d'Europa. El Barça ja té 50 Copes d'Europa. Mm-hmm. És que el seu equip de balonmano va guanyar ahir a Colònia la seva 13a Copa d'Europa. Va guanyar el Füchse Berlín pel 37-34. La 13a Champions, és l'equip de handbol amb més Champions. I bueno, i una temporada que ha sigut complicada, perquè s'havien amb els ajustaments de pressupost s'havien marxat 10 jugadors, han arribat 8 jugadors i ha guanyat la Copa d'Europa. I ara podem encabir perquè torna a dir la reestructuració de la plantilla. Evidentment, la porta estava allà a la Llotja i a Colònia, un pavelló espectacular en la colònia, on es disputa que van de Final Four de Hamburg, i felicitats pel Barça, una altra Copa d'Europa, i ha guanyat tots els títols, per cert. Ha jugat aquesta temporada 61 partits, de 61 partits n'ha guanyat 60, eh? O sigui, només ha perdut un partit en tota la temporada, o sigui, és espectacular, felicitats pel Barça. Anem al Mundial, avui a les 6 de la tarda, debut a Espanya, d'un Cabo Verde a Espanya avui. 6 de la tarda, és el primer partit que juga en aquest horari, un horari bastant bo. 6 de la tarda, comparat amb els que tenim aquesta setmana, per exemple, si repassem els partits d'aquesta propera nit, tenim 4 partits, 6 de la tarda a Espanya, 9 de la nit, també bon horari, a Bèlgica-Egipte, molt bon partit, 12 de la nit, ja quin horari una miqueta, tenim un Aràbia Saudí-Uruguai, i el partit estrella de la jornada, ja que ningú es perdrà, és el de les 3 de la matinada, ja un Irán-Nueva Zelanda, partidàs que tothom l'espera, pues, amb moltes ganes de llevar-se a les 3 del matí per veure aquest partit. Un Mundial on, per exemple, hi han jugat dos de les favorites, va jugar la nit del dissabte al diumenge a les 12 de la nit Brasil contra el Marroc i no va poder passar l'empat a 1 amb gol de Vinícius, i ahir va jugar Alemanya, que va guanyar 7-1 a la sempre potenta Kulestau. L'augment és que són els dos primers favorits. Avui juguen unes altres, juguen per mi tercera favorita, que és Espanya. Som a part del Mundial. Anem amb fitxatges. Atenció al Madrid, que està tirant la casa per la finestra, Florentino Pérez. S'ha anunciat aquest matí el fitxatge del català Marco Corella,
2: sí,
1: un jugador de la cantera del Barça pel Real Madrid. El Madrid pagarà 60 milions d'euros per la tabla d'esquerra Marco Corella, jugador que ho tenia fet amb l'Atleti de Madrid, doncs al final acabarà al Real Madrid. Un jugador que sempre deia que volia anar al Barça, volia anar al Barça, volia anar al Barça, doncs no ho hem vist, com ha anat al Barça. El cap del Barça, al moment, tot molt aturat, estan a la venda, estan pendents de la venda d'en Sufati, el món ha ocupat 11 milions d'euros, i aviam què passa amb el tema Julián Álvarez, que està restaurant molt. Hem tingut Fórmula 1 aquest cap de setmana a Montmeló, recordem que és l'últim gran premi de Montmeló, perquè l'any que venia el gran premi aquí a Barcelona, i ara serà un any sí, un any no, un any sí, un any no. Sorpresa monumental, la primera victòria de Hamilton en Ferrari. Per cert, ambient espectacular, eh? Hi ha un maluc ple de gala, ple de gom a gom, i ara parlarem perquè els pilots espanyols estan molt en contra perquè ja no hi hagi gran premi aquí a Catalunya. Ara ho explicarem. Victòria de Hamilton, segona posició per Russell, tercera posició per Norris. Els espanyols, Carlos Sainz-Dutger i Fernando Alonso, que la volta 40 es va retirar. Doncs ja parlarem del tema de Barcelona i de Madrid. Fernando Alonso no està a favor, o sigui, no va... Sí que va criticar una miqueta, però amb veu baixa, la Madrid, però no està a favor que Catalunya es quedi sense gran premi, però que Fernando Alonso és l'ambassador del gran premi de Catalunya, i explicarem el motiu. Però des de l'any 91, interrompudament, és el Gran Premi de Catalunya s'ha disputat, el Gran Premi d'Espanya s'ha disputat amb un maló. Aquí s'han fet, tots els equips venen a fer els tests perquè és el millor circuit que hi ha, és el millor clima que hi ha. El mar està al costat, la gent que és un esport de rics poden deixar el barco allà a la part de Barcelona. Per part de tot això, doncs és un circuit que... el circuit de Catalunya té el Gran Premi de Fórmula 1, té les motos, té la Super T, perquè és un circuit dels més complets que hi ha. Tots els equips venen a fer els tests privats i venen a fer els entrenaments de pretemporada aquí a Catalunya. El que no pot ser que triguin que això en parlava de Fernando Alonso. El que he explicat ara i el que explicaré ara. No pot ser que aquest Gran Premi el tregui, un Gran Premi ideal pels pilots, per fer un gran premi enmig d'una ciutat com serà la de Madrid. Recordem que a Madrid no hi ha circuit. És un circuit urbà i es fa per guanyar calés. És una cosa privada de 4 empresaris amb la senyora Ayuso i per guanyar calés com es va fer a València, que després València acabarà com acabarà. I Madrid acabarà com acabarà. i això, i només aquest circuit només estarà 3 dies, divendres, dissabte i diumenge. Després queda tot l'any inutilitzat. Llavors, pues, són les queixes que té Fernando Alonso amb els circuits. Per acabar, Jaume, NBA, tenim campió de la NBA. Feia 53 anys que l'equip que et diré no guanyava la nit a la NBA. Els New York Knicks. Els New York Knicks que han fet unes remuntades espectaculars en aquesta sèrie, perquè, per exemple, en el quart partit de la final perdien de 29 punts i van acabar guanyant l'últim segon, i en el partit d'ahir perdien de 14 punts i va acabar també guanyant el partit. Felicitat als New York Knicks i veurem què passa. I dues notícies d'abans per acabar. Encara queda pendent un equip per pujar a primera divisió, que serà o el Màlaga o l'Almeria. Ahir va jugar el partit de nova a la Rosaleda, amb empat a 0, al camp del Màlaga. El dimecres, l'Almeria decidirà que pujar a primera. El Sabadell, que està lluitant per pujar a segona, no va treure un mal resultat a Famosa, només va perdre 1-0. Li van marcar el primer minut de partit, però bueno, va aconseguir treure un mal resultat. Veurem la setmana que ve que estava bé, aconsegueix pujar a segona divisió A, ojalà que sí. Així tenim tres catalans a segona A, Sabadell a Girona, i dos catalans a primera, el Barça a Espanya. I per acabar, tenim final de futbol sala a partir de... Bueno, dos notícies. Encara tenim dos Barças que poden guanyar dos lligues. El de bàsquet, que ha arribat, de fet, una penosa temporada. Ha arribat a la final de la lliga, València-Barça, per tot pista en contra. Deixa el Barça escapar de...

0: precaució, poseu-vos crameta, que els primers dies de sol, pues, tothom es cremi, eh? O sigui,
1: precaució. I tant. Clar que sí. Doncs perfecte. Moltíssimes gràcies. Una abraçada. Adéu-siau, bon dia. I fins aquí l'actualitat esportiva, que com sempre ens arriba de la mà de la nostra companya, en Xevi Cendra. Sí senyor, des d'aquí, des del ventilador, a Ràdio Cunit, programació estiuenca.

0: Atalaya, El Flotador. ¡Ah! Y Radio Cunit.
1: Mójate con Radio Cunit.
2: Y ahora, los tambores.
3: Radio Cunit.
4: Radio Cunit.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
7: Aquest estiu refresca
8: Radio Cunit.
9: Radio Cunit.
10: Radio Cunit.
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit.
22: Radio Cunit.
23: Radio Cunit.
24: Radio
23: Cunit.
24: Radio
23: Cunit.
24: Radio Cunit. Mucho bueno Radio Cunit. 107.0. Me gusta mucho Radio Cunit. Okay, let's go.
25: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
26: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dilluns, dia 15 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I avui, doncs, a Ràdio Cunit comença la nova programació d'estiu 2026 amb la recuperació del ventilador, el mític magazín estiuenc, que fa 5 anys que s'havia, doncs, absentat de la nostra graella i que per fi torna una altra vegada oferint una nova programació d'estiu, el qual, doncs, també en commemoració del 20è aniversari de la nostra emissora, el qual, doncs, arribarà al seu zenit el proper mes de març de l'any vinent. Com podreu advertir, doncs, a partir d'ara notareu, doncs, modificacions a la nostra graella amb aquesta nova programació, que esperem que sigui del vostre grat, programació d'estiu aquí a Ràdio Cunit. Entre altres novetats, com el ventilador o també, per exemple, el Cunit Hits, alguns altres programes seguiran en graella, com, per exemple, el 100% Romàntics, al qual, doncs,

0: es realitzarà el proper dia 15 de juliol el sorteig d'un creuer per dues persones. Gentilesa de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, amb el suport de l'Ajuntament de Cunit. Compra Cunit, té premi, més de 600 premis i sorteig final. Aquest fantàstic mega creuer per dues persones, el qual farem el sorteig el proper dia 15 de juliol a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Cunit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji. Estigueu atents a la nostra sintonia. Però encara tindrem moltíssimes més novetats que mica a mica anirem desgranant de cara a aquest estiu 2026. Però encara tenim més notícies. Cunit es prepara per viure la Festa Major d'estiu 2026 plena de tradició, música i la gran competició de mullats i cremats. Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran Festa Major d'estiu 2026 que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de Festa Major que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta Festa Major. Divendres 10 de juliol, la plaça Jaume Vidal acollirà la tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb cercavirra i chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mama Duixa, seguit de les sessions de DJ Enric Font i DJ Mike T. I per la seva banda, el grup de versions Fugados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte 4 de juliol amb el bingo musical, la prova, i a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor, organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles, on l'infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de Festa Major, que comptarà amb els joves diables de Cunit tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes, l'espectacle itinerant familiar, Il Cricetto, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors amb el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judit Trilí, la Festa de l'Escuma i la cluenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebren a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la Festa Major, el qual és un moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats, al que convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns dia 15 de juny... Recull, doncs, a partir d'avui, doncs, el teu mocador oficial a l'oficina de turisme. De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 de migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense. I els alumnes de tots els nivells de l'ESO de l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit han participat en aquest trimestre en un original concurs fotogràfic amb l'objectiu de conèixer millor el municipi de Cunit, la seva història i el seu patrimoni. El concurs, organitzat pel Departament de Socials del Centre i amb la col·laboració de la Regidoria de Patrimoni, consistia a captar imatges d'elements representatius de Cunit, ja fos del patrimoni material com immaterial del municipi. Els participants han fotografiat espais i símbols emblemàtics com ara l'església de Sant Cristòfol, el Fondo del Roig, diferents masies històriques emblemàtiques com ara l'església de Sant Cristòfol, doncs racons del passeig marítim i altres indrets que formen part de la identitat cunitenca. Cunit destaca pel seu patrimoni històric amb restes arqueològiques que remunten a la prehistòria i diversos elements d'interès cultural que expliquen l'evolució del municipi al llarg dels segles. A més de valorar la qualitat artística de les fotografies, el certamen ha permès aprofundir en el coneixement de la història i el patrimoni local. Amb iniciatives com aquesta, l'Institut reforça el vincle entre els joves i el seu municipi, promovent l'interès per la cultura, la història i la conservació del patrimoni de Cunit. El regidor de Patrimoni, Joan Soler, ha volgut felicitar l'alumnat participant per la seva implicació en aquesta iniciativa i ha destacat que conèixer el patrimoni és el primer pas per estimar-lo i preservar-lo. Soler ha remarcat que activitats com aquest concurs ajuden els joves a descobrir la riquesa històrica i cultural de Cunit amb una mirada pròpia i creativa, alhora que reforcen el sentiment de pertinença al municipi. I també s'obre el període de preinscripció al CFA Dolors Paül de Cunit per al curs 2026-2027. Estàs pensant a reemprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals? El Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem, doncs, a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra inscripció. Recordeu que el període de preinscripció està obert del 19 al 29 de juny. De dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 quarts de 2 de migdia, i horari especial dilluns 22 de juny, de 9 de matí a 2 quarts de 2 de migdia i de 3 de la tarda a 2 quarts de 6 del vespre. Tenim una gran varietat de cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en Educació Secundària, GES. Preparació per les forces de proves d'accés. Accés a cicles formatius de grau superior. Accés a la universitat per majors de 24 i 45 anys. Idiomes, cursos de català, castellà i anglès. Informàtica, inicial, Competic 2 i Competic 3. Alfabetització, entre d'altres. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta, és imprescindible portar els següents documents. El DNI, NIE o passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i només per l'alumnat de GES cal aportar doncs, també l'expedient acadèmic. Trobaràs al nostre centre la planta baixa del complex cultural. T'hi esperem. Recorda, el complex cultural de Cunit, carrer de la Creueta 17, planta baixa. Telèfon 977-67-46-01, 977-67-46-01. O bé el correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur al CFA Dolors Paül. I també tenim inscripcions obertes a partir del 17 de juny per les activitats de l'Estiu Jove 2026. Ja podeu consultar la programació d'activitats de l'Estiu Jove 2026, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir del 17 de juny. Més informació a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5 o bé trucant al 628-299-986, 628-299-986. I una delegació de Cunit viatjarà doncs, passat dia 13 i 14 de juny a Arbas per participar en la festa local de la població occitana, en una iniciativa destinada a enfortir els llaços històrics, culturals i humans que uneixen amb dues localitats des de fa més de 3 segles. La representació cunitenca ha estat encapçalada pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito, que ha estat l'encarregada de donar a conèixer el patrimoni i la identitat del municipi en aquest esdeveniment. La visita suposa també el retorn institucional i cultural a la que l'any passat va realitzar a Cunit una delegació de l'entitat cultural Patrimoni d'Arbas. L'expedició ha estat formada per un total de 25 persones i compta doncs, amb diverses activitats de promoció cultural. Entre aquestes destaca una exposició fotogràfica integrada per una vintena d'imatges dels espais i indrets més emblemàtics de Cunit, que permet als visitants descobrir la riquesa paisatgística, històrica i patrimonial del municipi. A més, la delegació ha presentat una mostra estàtica de diversos capgrossos inspirats en personatges històrics cunitencs, una iniciativa que vol valorar les tradicions populars i la memòria col·lectiva de la vila. Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració i el suport de les regidories de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, que han contribuït a fer possible aquesta acció d'intercanvi cultural entre les dues localitats. I part de l'equip de govern de Cunit, acompanyat pels responsables tècnics municipals i de la direcció de les obres, ha fet una visita de seguiment als treballs de rehabilitació integral del casal municipal amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'evolució d'una de les actuacions més importants que s'estan desenvolupant actualment al municipi. Les obres iniciades el passat setembre avancen i representen la culminació d'un projecte estratègic que l'Ajuntament va adjudicar el juliol de 2024, després del concurs d'idees guanyat per Roa Arquitectura. El projecte va néixer amb la voluntat de transformar el casal municipal en un equipament modern, accessible, funcional i sostenible, capaç de donar resposta a les necessitats culturals i socials del municipi. Durant la visita, els tècnics han detallat l'estat d'execució dels treballs i les actuacions que s'estan desenvolupant a l'edifici. La rehabilitació contempla una transformació integral de l'equipament, incloent la renovació de la façana amb una nova pell ceràmica i vegetal, la millora de la seva integració amb la plaça de Catalunya i la reorganització dels espais interiors. Un dels elements més destacats del projecte és la futura ubicació del Teatre Municipal al subterrani de l'edifici, dotat de grades retràctils que permetran adaptar l'espai a diferents usos i formats. Aquesta redistribució facilitarà també una entrada més gran de llum natural i una millor ventilació a totes les plantes, alhora que generarà nous espais polivalents per a les entitats i la ciutadania. La rehabilitació incorporarà igualment criteris avançats de sostenibilitat i eficiència energètica amb sistemes passius de climatització, energies renovables i la reutilització de gran part dels materials existents, contribuint a reduir l'impacte ambiental de l'edifici. Aquest projecte compta amb el suport dels fons europeus Next Generation a través del programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics, el PIREP, una subvenció que ha permès impulsar una actuació clau per a la transformació dels equipaments municipals de Cunit. Des de l'Ajuntament s'ha valorat molt positivament l'evolució dels treballs i s'ha remarcat que aquesta actuació permetrà recuperar i revitalitzar un espai emblemàtic del centre del municipi. Un cop finalitzades les obres, el nou casal municipal es convertirà en un equipament de referència per la vida cultural, associativa i comunitària de Cunit, reforçant el seu paper com a punt de trobada a la ciutadania i motor de l'activitat social i cultural del municipi. I el proper 20 de juny de 2026, el Passeig Marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista i així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows Drac de Frida Latter i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Montlau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà la DJ Lisa Kerr amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també conclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per a les persones LGTBIQ+, de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets dels diversos col·lectius. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food truck per qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI i municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. D'altra banda, l'Ajuntament de Cunit, a través dels serveis iFactory Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzar processos i impulsar la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines IA aplicades a la gestió, organització i a la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisis de negoci. I a més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre iFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. I tenim en marxa també el dispositiu de bany 2026 i el visor de platges de protecció civil de la Generalitat. Segons Eix Diari, el dispositiu es coordina des del CECAT, reforçat amb més personal i la col·laboració del SEM per millorar la gestió d'incidències. Protecció Civil de la Generalitat posa en marxa, doncs, avui mateix el dispositiu de temporada de bany 2026 que s'estén fins al 15 de setembre. L'objectiu és reforçar les tasques de prevenció i seguiment de les incidències relacionades amb el bany en platges, piscines i aigües interiors. Coincidint amb l'inici de la campanya, torna a estar operatiu el visor de platges interior.gencat.cat/estatplatges que permet consultar en temps real l'estat de les platges, el color de les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. El dispositiu es coordina des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, que enguany es reforça amb més personal i amb la col·laboració del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM. Aquesta incorporació té com a finalitat millorar la coordinació amb els municipis i els serveis de socorrisme, així com agilitzar la gestió de les incidències en el medi aquàtic. Protecció Civil de la Generalitat fa una crida a la prudència i extremar les precaucions durant la temporada de bany, especialment pel que fa a la gent gran a les platges i a la vigilància dels menors a les piscines. En el cas de bany en rius, pantans i estanys, es recomana fer-ho únicament en zones habilitades. En cas d'emergència, s'ha de trucar immediatament al telèfon 112. També, doncs, a les nostres platges de Cunit comença el servei de socorrisme avui mateix i, com no, doncs, també en el marc del magazín estiuenc, el ventilador de Ràdio Cunit també farem la crònica diària de l'estat de les platges. I el Penedès passa a ser zona única per a transport sanitari amb 121 ambulàncies. El sistema d'emergències mèdiques desplega 121 ambulàncies noves al Penedès en el marc de l'inici del nou model de transport sanitari. El servei quedarà activat a partir de les 12 de la nit del passat 10 de juliol, de juny, perdó. Per primera vegada, el contracte de transport sanitari del SEM incorpora un lot específic per la vegueria del Penedès, implementant, doncs, des del 2023. La inversió és de 144 milions d'euros per millorar la cobertura horària del servei i ampliar recursos operatius durant tot l'any. La concessió és per 5 anys i la gestiona l'empresa Falck. El model entén la regió com la formada per les comarques del Baix Penedès, l'Alt Penedès, Garraf i una part de l'Anoia. Fins ara estava distribuïda en regions sanitàries del Garraf, Tarragona i Barcelona. La regió sanitària unificada facilita l'atenció, coordinació, prevenció i programació incorporant 121 noves ambulàncies entre unitats de transport sanitari urgent, 31, i de transport sanitari no urgent, 90. El nou model augmenta, a més, les hores de servei fins a les 217.640 anuals. Aquest volum s'ha calculat tenint en compte l'historial de servei, però sobretot les característiques d'un territori marcat per l'elevada estacionalitat de la demanda i el creixement poblacional. El sistema contempla, a més, una bolsa addicional de 5.320 hores destinades a reforçar la resposta assistencial davant contingències, pics d'activitat o situacions extraordinàries. Es mantenen les unitats de suport vital avançat operatives, doncs, de les 24 hores al Vendrell, Igualada, Vilafranca i Vilanova de la Geltrú, a més d'un vincle i un vehicle d'intervenció ràpida a Sant Pere de Ribes. La distribució garantitza una resposta més eficient, especialment en situacions amb serveis simultanis. El nou model potencia les zones amb increment més alt d'activitat assistencial, consolidant l'ampliació de la cobertura horària de diverses unitats. Algunes ambulàncies de suport vital bàsic augmenten les hores d'operativitat a Cubelles, Vilafranca i Vilanova, que deixen de ser reforços estacionals per passar a estar actius durant tot l'any. També augmenta cobertura horària a unitats doncs ja existents en zones amb una elevada demanda, disminuint l'índex d'ocupació de les ambulàncies en els trams de primeres hores del matí i de la nit. Les unitats del Vendrell, Segur de Calafell, la Bisbal del Penedès i Sant Quintí de Mediona amplien el servei de 12 a 16 hores. Les ambulàncies de reforç d'estiu ubicades a Sitges i Vilanova i la Geltrú també passen d'un horari de 12 a 16 hores. I l'Agència Catalana del Consum gestiona més de 2.700 consultes i 1.371 reclamacions al Penedès durant el 2025. Els principals conflictes continuen vinculats als serveis energètics i a les telecomunicacions, amb Endesa, Edistribución, Orange i Telefònica, entre les empreses amb més reclamacions. I és que l'Agència Catalana del Consum del Departament d'Empresa i Treball ha atès durant el 2025 un total de 2.714 consultes i ha tramitat 1.371 reclamacions a la vegueria del Penedès a través de les oficines comarcals de l'Alt Penedès, Anoia i Baix Penedès. I la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Baix Penedès. La construcció de piscines privades ha crescut un 70% al Camp de Tarragona el que portem d'any, segons dades facilitades pel Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Tarragona. Entre gener i maig s'han iniciat 77 noves piscines, el volum més alt des del 2021, quan es va produir un fort creixement d'aquestes instal·lacions després de la pandèmia. Segons el Col·legi, el repunt ha estat motivat per la percepció creixent de la calor com un factor condicionat en el confort dels habitatges. La piscina tipus que es construeix a la regió dimensió ronda els 25 metres quadrats i té un cost mitjà d'uns 11.000 euros. Al Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès concentren el 77% de totes les que s'han iniciat enguany. I continuem també amb la neteja intensiva de l'Avinguda Vilanova. Els treballs de neteja intensiva segueixen avançant per millorar l'estat dels nostres carrers i espais públics. Aquests dies estem actualitzant i actuant a l'Avinguda Vilanova i altres punts del municipi, amb tasques de neteja viària i manteniment per oferir un entorn més net i agradable per tothom. Aquestes actuacions tindran continuïtat en altres punts, dins del pla de neteja intensiva que s'està desplegant progressivament arreu de Cunit. Entre tots i totes, fem un Cunit més net i agradable. I el Club Esportiu Millo Cunit està d'enhorabona. 2 ors i 1 bronze per a Taekwondo Millo Cunit a Basauri. Gran actuació dels nostres esportistes aquest passat dissabte 13 de juny en el prestigiós Open Laura Solís de Basauri. Els nostres resultats foren excel·lents. Gisela Gutiérrez, del projecte Millo, a medalla d'or. Nada Chafeji, medalla d'or. Lola Domènech, medalla de bronze. Aitor Jardí, projecte Millo, gran participació i experiència en una competició de màxim nivell. Tota la informació a Taekwondo Millo Cunit Punès. Taekwondo Millo Cunit Punès. Enhorabona, doncs, a tot l'equip, i doncs seguim creixent i portant el nom del nostre municipi i també del Club Taekwondo Millo al més alt. I també anunciem que tenim un espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. Recorda, aquest proper 18 de juny a l'Espai Jove, activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Recorda, divendres 19 de juny a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, al qual, doncs, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, el mar i una estona de connexió i benestar. I un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. Tenim crispetes. Recorda, aquest divendres 26 de juny a 6:45 de la tarda. Activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, la qual ens recorda aquesta nova oportunitat laboral al Consell Comarcal de la nostra comarca, el que s'ha obert la convocatòria per proveir, mitjançant concurs oposició de torn lliure, un lloc de treball de tècnic auxiliar informatiu, informàtica, grup C1, amb caràcter de funcionari interina, així com la creació d'una borsa de treball per cobrir futures necessitats del servei. Recorda, tècnica d'auxiliar informàtica, sistema de selecció, concurs, oposició. Entitat convocant, el Consell Comarcal del Baix Penedès. Termini de presentació de sol·licituds fins al 10 de juliol. Si tens formació i experiència en l'àmbit de les tecnologies de la informació, aquesta és una bona oportunitat per incorporar-te a l'administració pública. Consulta les bases i tota la informació de la convocatòria a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. I amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, us convidem a una tarda de cinema i reflexió a través de la projecció de diversos curtmetratges que ens ajudaran a visibilitzar la diversitat, promoure el respecte i reivindicar els drets del col·lectiu. Recorda, dijous 18 de juny, a partir de les 6 de la tarda, Centre Cívic Cinema Iris de Calafell. Entrada gratuïta, una activitat oberta a tothom per compartir, aprendre i continuar construint una societat més inclusiva i respectuosa amb la diversitat. I si busques una oportunitat laboral en l'àmbit de la gestió documental i arxius, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert una convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'arxivers, arxiveres, grup A1, destinada a cobrir substitucions, vacants temporals i necessitats urgents que puguin sorgir a la plantilla de personal de l'ens comarcal. Sistema de selecció, concurs, oposició, termini de presentació de sol·licituds fins al 10 de juliol. Si compleixes els requisits, no deixis passar aquesta oportunitat professional. Si tens entre 18 i 29 anys i estàs en situació d'atur, aquesta és una gran oportunitat per formar-te i ampliar les teves opcions laborals. Curs de dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil a Santa Oliva, del 29 de juny al 7 d'agost, amb 180 hores 100% subvencionat. Una formació pensada per adquirir competències en el lleure educatiu, la dinamització de grups i l'organització d'activitats amb infants i joves. No deixis passar aquesta oportunitat de créixer professionalment i obrir noves portes al món laboral. Informa't i reserva la teva plaça. Recorda, més consultes, més informació al Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. A posteriori, en el marc del magazín El Ventilador, també, a banda del temps, tindrem també l'estat de les platges. Però ara us deixem amb la informació meteorològica que, com bé dèiem, doncs, ens facilita el nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró. Endavant amb el temps.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps de Cunit avui es presenta esplèndid i molt estable, dominat pel sol, amb algun núvol puntual al matí, si és que l'arribem a veure, i a la tarda sí que podem tenir algunes bandes de núvols prims o alguns núvols llunyans, sense més conseqüències, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia movent-se entre els 20 de mínima i els 28 o 29 de màxima, amb una humitat força baixa, ben feble, amb marinades de xaloc que garbi la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de major a la tarda. Demà, dia esplèndid i radiant, de ple estiu, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que es mantindrà o pujarà una mica tant de nit com de dia, situant-se entre els 20 o 21 de mínima i els 30 de màxima, amb una humitat baixa, ben feble i variable, amb marinades al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejol a partir de migdia.
3: I tens calor?
4: Sí, sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. De fet, l'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest acord que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
7: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
6: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau. És dilluns, 15 de juny de 2026, i tenim més titulars. Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. Sònia Kerr.
8: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
9: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
6: Una de cada 6 persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
8: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
6: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
8: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
6: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
8: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
6: Els esports, Anna Freixa, l'esport català tanca un cap de setmana d'èxit.
4: Amb la Champions del Barça en vol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vilassana s'ha proclamat també campió de l'Hockey Lliga Iberdrola per primera vegada.
6: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. La meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi, perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
6: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les 2.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Borses a l'alça i el petroli per sota dels $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit als Estats Units i pels Estats Units i l'Iran, i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres a Suïssa. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com per exemple l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció de l'Iran i les garanties que el país renuncia a l'arma nuclear.
8: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
12: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
8: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau. En un missatge a xarxes socials ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz, lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de les Estudis de la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
13: Ell té pressa. Els iranians també els interessa, perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos, doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure's vaixells també és menor.
8: Israel, en canvi, es desmarca de l'acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindran les tropes i els atacs al sud del Líban.
11: Notícies en xarxa.
6: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, sobretot després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja aquest proper cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
14: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta perquè, tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
9: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
14: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
6: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil, de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors.
8: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, de si hi ha meduses, si estan vigilades i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida extrema a les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes, que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
15: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Atenció a aquestes xifres. A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
8: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies, volíem dir, han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
16: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
6: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de Palafrugell, on desenes de persones han participat en una caminada que ha recorregut l'antiga muralla amb l'acompanyament de la batucada de l'Escola Sant Jordi i el lema «Soc gran, no invisible». Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
17: Han lluït samarretes blaves per donar visibilitat a la jornada i mostrar el compromís amb la defensa dels drets de la gent gran. Un cop acabada la caminada, han llegit el manifest institucional a Plaça Nova.
18: Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No s'ha de tolerar cap maltractament físic, psicològic, econòmic, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacològic o d'un altre tipus.
19: Instem totes les administracions públiques a reconèixer el maltractament com una vulneració dels drets humans i a augmentar la sensibilització social sobre aquesta qüestió.
17: La commemoració ha continuat amb un espectacle teatral a càrrec de l'Espai La Caixa i Oswald Studios. La jornada ha acabat amb un refrigeri per als assistents.
6: Dels més grans als més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials a menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés de menors a les xarxes.
8: La Unió Europea també té obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països com Espanya, Dinamarca o França defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia, però per ara no hi ha un consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
6: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura i que ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu després d'aprovar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Pola, bon dia.
20: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
21: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
20: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
6: No deixem les qüestions relatives a la salut perquè el govern espanyol triplicarà fins als 18 milions d'euros anuals la investigació de malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut.
8: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment una de cada 7 triguen una dècada a ser diagnosticades de la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
22: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
8: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
11: Notícies en xarxa.
6: Un quart de tres, entrem en matèria econòmica. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes que té el turisme. Jordi Casino, bon dia.
23: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
24: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
23: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
6: La Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria de cara als propers 4 anys. És una eina que ha de servir per rellençar i transformar el model industrial. Durant aquests 4 anys es destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
0: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
0: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
6: La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condiciona la competitivitat econòmica de Catalunya. Ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual.
8: Segons aquestes dades, el factor habitatge és clau perquè les empreses puguin atraure talent i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic a Catalunya per la concentració de població, empreses, centres de recerca i serveis avançats.
6: A Mataró, avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de violència masclista, separada amb 3 fills i a càrrec de la seva mare i d'una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar. I ara un fons voltor vol fer-la fora de casa per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
2: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
3: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons de buitre i al millor comprar el pis, o que me'l lloguin, amb un preu raonable que jo pugui pagar, estic disposadíssima, o que me'l venguin, ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No sé, vull dir que jo no vull viure de ningú.
2: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
6: Ens situem ara al Baix Penedès. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus Baix Penedesenc. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil que actualment acullen uns 340 alumnes. També tindrà capacitat per possibles nous graus. Ràdio al Vendrell, Lola García.
5: El protocol d'intencions signat entre Ajuntament i URB preveu que el consistori vendrellenc iniciï ara l'avantprojecte del nou edifici, que podria estar enllestit en un període aproximat d'un any. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, detalla la finalitat de la futura reforma.
25: Fer un nou edifici que pugui, evidentment, encabir els estudis i tota l'oferta formativa actual, però sobretot també que doni possibilitats per ampliar-la. Aquest és el gran objectiu.
5: Des de la Universitat Rovira Virgili, el seu rector, Josep Pallarès, confirma la voluntat del centre de seguir apostant pel campus del Baix Penedès amb nous graus que s'emmotllin a les necessitats del territori.
26: Quan parlem d'uns estudis, sempre diem, bueno, aquest estudi, se pot fer qualsevol estudi, vale? Però això no és la gràcia, per mi no és la gràcia. La gràcia de que puguin haver uns graus particulars, diferenciats a cadascuna de les seus i campus universitaris, és que et poden donar una resposta a les necessitats, que poden ser locals o poden ser globals.
5: Actualment, el campus del Baix Penedès acull uns 350 estudiants repartits entre els estudis d'infermeria i d'educació infantil.
6: Gràcies, Lolo García, des de Ràdio al Vendrell. I ara és moment de repassar altres notícies d'avui.
20: Detinguda d'una cuidadora acusada de robar més de 55.000 euros a una dona gran de Premià de Mar, al Maresme.
8: La dona de 47 anys va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. Tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024, però, la dona va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. Ho han descobert recentment els responsables de la mateixa residència.
20: Tres detinguts a Valls per robatoris amb força, polígons i industrials de tot Catalunya.
8: El grup criminal hauria robat empreses de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat i l'Ali al Baix Penedès, d'on es van endur palets, en alguns casos ho van intentar, valorats en gairebé 11.000 euros.
20: És moment per a la cultura. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus, que s'apropen a les anteriors a la pandèmia, o les taquilles als teatres, que creixen, mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
7: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
4: Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
20: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
9: Bon dia. Sí, es va imposar el FC Berlín a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles, amb la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, la Supercopa Ibèrica, la Supercopa Catalunya, el Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
10: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil. Un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé. Hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també. I tothom ho ha donat atent per l'actitud, el compromís i per resultat, perquè era un objectiu nostre.
9: I el Vila-sana ja té la primera Hoquelliga Iberdrola de la seva història. Victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina, i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana, Maria Porta, per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
12: Esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol, perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit, i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
9: I a l'Hockey Lliga Masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a Les Comes, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar el cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'Hockey Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant el Caldes i torna a la màxima competició un any després. Al proper curs, l'Hockey Lliga Iberdrola tindrà un català més, ja que han descendit 3 no catalans i ha pujat el Mataró. I en bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant el València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic. La final a millor de 5 serà entre Barça i València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Massa València Bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona, després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre remolca en el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB.
9: Dissabte, un altre equip català també es proclamava campió d'Europa a Malta, en aquest cas de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aconseguir la seva segona Champions. Els mariners van superar la final a 4, el Ferencváros a semifinals i el Prorreco a la final per 17-16. Els dos equips guanyadors de les últimes 6 edicions eren Prorreco i Ferencváros precisament. És la segona de la història del club mariner.
14: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
17: Informació.
18: Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
19: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
18: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
19: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
18: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és un

0: Tingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'Infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
1: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
0: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
1: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril, mentre que les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte, que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
4: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
3: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau i assegura que seguirà atacant el Líban. És dilluns 15 de juny de 2026 i tenim més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració davant del jutge prevista per dimecres. Sònia Kerr.
5: L'objectiu és poder reunir documentació sobre les joies decomissades al seu despatx. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
3: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya.
5: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest mateix proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
6: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
3: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
5: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
3: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
5: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
3: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
5: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
3: Els esports, Anna Freixa, l'esport català tanca un cap de setmana d'èxits.
7: Amb la Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Iberdrola per primera vegada.
3: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i de fet així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar als 35 o 36 graus a l'ombra, a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus, en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local.

0: primer cap al Prepirineu lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogor. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Borses a l'alça i el petroli a $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat ja la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear.
3: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
4: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de 2 estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
3: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau en un missatge a xarxes socials. Ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
5: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor.
3: Israel, en canvi, es desmarca d'aquest acord. El ministre de Defensa, israelià, ha anunciat que mantindrà les tropes i els atacs al sud del Líban.
2: Notícies en xarxa.
1: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre aquest cas, tot i que sí que declararà per l'altre cas pel qual investiguen, el de l'aerolínia Plus Ultra. És només una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE, ja que aquesta tarda també té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez. Mister Minguell, bon dia.
6: Bon dia. El Partit Socialista reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torrós, secretària d'Organització del PSOE.
7: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista. Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
6: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
1: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles només ja aquest cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
8: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta perquè, tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
9: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
8: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
1: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
3: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneix en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades aquestes platges i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i també es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna, diuen, que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
10: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
11: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de l'Hospitalet de Llobregat, on alumnes de primària han participat en una gimcama per trencar els estereotips i prejudicis cap a la gent gran. Aquesta iniciativa, promoguda per l'Ajuntament en col·laboració amb la Creu Roja, ha fet interactuar la canalla amb la gent gran per tal de lluitar contra l'edatisme. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
12: Màquines d'escriure, un reproductor de casset o xapa són alguns dels objectes que l'alumnat de l'escola Ausias Marc han descobert per primer cop. Tots ells han pogut esbrinar com funcionaven gràcies al grup d'envelliment actiu de la Florida que dinamitza la Creu Roja de l'Hospitalet. Una dinàmica que té com a objectiu demostrar que l'experiència és un valor que moltes vegades la societat no té en compte per culpa de l'edatisme. Escoltem l'Aurora del grup d'envelliment actiu de la Florida.
13: Porque a los mayores nos tienen un poquito olvidados. Piensan que no podemos competir con los niños. Los niños, ahora los grandes, tanto el dia con el mòbil.
12: Entre les activitats, la gent gran també ha explicat l'alumnat com eren els barris de la ciutat fa dècades amb un joc de cartes. La Chloe i la Jana, alumnes de l'Ausias Marc, han destacat la saviesa de les persones de la tercera edat.
14: Tenen com molta experiència i és molt fàcil per a ells recordar com es fan les coses, de quan eren petits. Hem tingut més temps per aprendran coses i tot això.
12: La Creu Roja dinamitza diferents grups d'envelliment actiu per ajudar les persones de més de 65 anys.
1: Doncs els més grans, els més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials als menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés dels menors a les xarxes.
3: La Unió Europea també ha obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països, com Espanya, Dinamarca o França, defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia. Però ara no hi ha consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
1: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu, després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
16: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i, finalment, una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
15: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
1: 3/4, el govern espanyol triplica fins a 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat avui el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones a la investigació de la salut.
3: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment, una de cada 7 triguen una dècada a ser diagnosticades sobre la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
17: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
3: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
2: Notícies en xarxa.
1: La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent reforçar la connectivitat intercontinental. Així tot, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents a causa del pes del turisme. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
18: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
0: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
1: Encara en clau econòmica, la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria, una eina que ha de servir per rellençar i transformar el model industrial de cara als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros a impulsar aquest sector, fer-lo més competitiu, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
8: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetats sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona. Es farà el proper 4 de juliol i provocarà importants restriccions a la mobilitat a la capital durant el cap de setmana i també durant el dijous anterior, que és quan es farà la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família.
3: Les zones més afectades amb el circuit ciclista pràcticament tancat seran el districte de Sant Martí, amb la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el Passeig de Gràcia, i la zona de Sants Montjuïc passant per Creu Coberta, Plaça Espanya, al Paral·lel i pràcticament tota la muntanya. Per moure's per les zones afectades, que quedaran pràcticament tancades, es recomana utilitzar el metro.
1: A Mataró avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, que és víctima de violència masclista, està separada, té 3 fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre per marxar. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
20: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
21: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fondo buitre i al millor comprar el pis, o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No sé, vull dir que jo no vull viure de ningú.
20: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
1: A Lleida, la Paeria habilitarà 2 espais oficials per veure l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost. Seran la Seu Vella, amb un aforament per 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren el 100% de reserves. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
22: La capital del Serià gaudeix d'una ubicació privilegiada per poder gaudir en les millors condicions possibles de l'eclipsi total solar. La Paeria habilitarà 2 espais a la ciutat per gaudir en bones condicions i amb seguretat d'aquest espectacle de la naturalesa, ho explicava la tinenta alcalde Cristina Morón.
23: I on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric amb totes les garanties de seguretat, amb confort i també amb accessibilitat.
22: L'eclipsi suposarà també un gran incentiu econòmic per al sector turístic de la ciutat, ja que normalment en aquelles dates el turisme a la ciutat es troba a mínims. Per accedir als espais habilitats, cal reservar entrada de forma gratuïta a través del web de la Paeria. Aquest tipus de l'eclipsi no tornarà a produir-se fins d'aquí 150 anys i per això cal aprofitar aquest estiu.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Silenci i el nou FM.
24: La Garriga viu aquest dilluns la posada en marxa del nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per prop de 6.000 domicilis que a partir d'ara hauran d'utilitzar contenidors tancats. Només es manté el porta a porta en alguns barris i urbanitzacions i també s'incorporen plataformes mòbils al centre. L'alcaldessa Meritxell Budó confia que el nou model faciliti la recollida de residus de tothom.
25: I ja que ara un amb els contenidors tindrà la llibertat de poder llançar els residus quan li convingui, ho han de fer bé. I ho han de poder fer a dins del contenidor corresponent.
24: Els nous contenidors tancats, de moment, es podran obrir sense targeta fins al 6 de juliol.
4: A Tona, l'Ajuntament fa un bon balanç del model de residus porta a porta que va impulsar fa 25 anys juntament amb la Mancomunitat La Plana i del qual el municipi en va ser un dels pioners a Catalunya. L'índex de reciclatge ha passat del 16 al 82%. En parla Pere Medina, president de la Mancomunitat.
5: Una de les dades més interessants són aquest 82% d'eficiència al recollir els residus respecte al 67% del contenidor tancat. Per tant, estem 15 punts per sobre del contenidor tancat i el contenidor obert està al 50%.
4: El porta-a-porta és un sistema viu que ha anat evolucionant per tal de ser més eficient. Una de les darreres incorporacions són els cubells xipats per tal de treballar la taxa per comportament.
1: I un apunt cultural abans dels esports. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual, Sònia.
3: Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català.
1: I ara sí, moment per als esports. I per l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
6: Bon dia, Marta. Es va imposar el Füchse Berlín a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles. Amb Lliga, Copa del Rei, Copa Sobal, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalunya, Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
7: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contra gol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món, i la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
6: I el Vilassana ja té la primera hoquei Lliga Iberdrola de la seva història, victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
9: L'esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les tres mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
6: I a l'hoquei Lliga masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a Les Comes, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar a la cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'hoquei Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant Alcaldes i torna a la màxima competició un any després. En bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant del València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic. I encara un darrer apunt de waterpolo, perquè dissabte un altre equip català va proclamar-se campió d'Europa a Malta. Era l'Atlètic Barceloneta aconseguint la seva segona Champions. Va guanyar a la final el Prorreco italià per 17-16.
1: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2. Que tingueu bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si ets els que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs. Vinga, va. Som-hi. Comencem avui amb els clàssics Earth, Wind & Fire i aquesta clàssica de la seva discografia, el Boogie Wonderland. És la que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargalló. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio local.

Així hem començat a deslligar avui el nostre sac amb aquesta clàssica dels clàssics Earth, Wind & Fire. Era el Boogie Wonderland, i del Boogie Wonderland doncs ens anem al so de Simply Red. It's Only Love és una d'aquelles que ens va deixar a la dècada dels 80 i que avui ens ve de gust recuperar.

0: It's Only Love és un d'aquells grans treballs que ens va deixar a Simply Red i que avui ens ha vingut molt de gust en recuperar-lo aquí al Sac de Sons.
1: Sac de Sons, la música al teu estil.
0: També ens ve molt de gust recuperar aquest Change de Cheer for Fears. Continuem plegats a la dècada dels 80 i pràcticament ja 90.

Els Tears for Fears, que també, entre altres coses, ens van deixar aquest Change, aquell Woman, Woman in Chains, i el One to Rule the World, però avui ens ha agradat, doncs, recuperar aquest Change, igual que ens ha vingut molt de gust recuperar el Don't You, de Simple Minds.

0: I tant que sí, que aquesta l'has brincada, l'has cantada més d'una vegada. I si no és així, doncs mira, avui has tingut l'oportunitat.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs vinga, va, que anem ja ara sí directes al nostre remei. Fins ara ha sigut així una mica de placebo, però ara sí, música també de la nostra Billy Joel, My Life.

Aquest My Life, que té un bon grapat d'anys, però que sona molt bé i se'ns posa molt bé. La coneixes molt bé. Aquesta era d'en Billy Joel. Més cap aquí, eh? Ara ens anem cap a l'any 1989, àlbum de Tunnel of Love. Segurament ja saps de què és. El Boss. I el Boss aquí ens va recollir grans temes, entre ells aquest Billy in Disguise.

0: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta El Sac de Sons, la música al nostre estil.
1: La música que continua sonant al nostre estil, fa un moment estàvem a l'any 1989 amb el Bruce Springsteen i aquell àlbum, el The Tunnel of Love. Doncs ara avancem uns quants anys més, no gaires més, ens anem cap a ben bé als principis dels 2000. El Bon Jovi ens deixava també molt bones vibracions i ens ajudava i encara ens ajuda a desmelenar-nos. Say Isn't So.

Doncs acabat dient-ho ell ja també. Al final, Say It So és el so, és la, aquest tamarro que s'incluïa a l'àlbum Crash de principis dels 2000 d'en Bon Jovi. Nosaltres aquí al Sac de Sons no deixem encara el guitarrero i ens hi anem, però, amb so de proximitat. Any 1994, retornaven després d'una petita pausa amb Pep Sala i el Carles, eh? I tornaven amb aquell Junts de nou per primer cop. I aquí s'incluïa aquest gran El Futur. És a les teves mans, noi.

0: Una bona quantitat de pop.
1: Una cullerada de rock.
0: Un polsim de disco.
2: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons.
1: No deixis que t'enganyi. Sex and drugs and rock and roll.
3: Seguim aquí al sac, cuinant la nostra recepta musical. Hem tingut ja una mica de tot. I li falta, doncs, potser el so de les Bangles. Aquestes noies, encapçalada per la Susanna Hobbs, que va néixer, doncs, una mica així, diríem, de forma curiosa. La Susanna buscava noies per muntar un grup i tot el que anava trobant, doncs, no li esqueia massa. Al final va posar un anunci dient que es buscaven noies maques, no ben bé així textualment, però realment era així. Buscava noies amb un perfil físic determinat, maques, podíem dir d'una altra manera, però així, perquè vull fer un grup i, vaja, em va trobar dues i el que va començar sent una anècdota es va cobrir de grans èxits, entre altres, aquest In Your Room.

Intensitat musical, la de les Bangles. Aquest era el In Your Room, però no deixem enrere la intensitat musical perquè li obrim la porta a Belinda Carlisle, algo que se'n deia We Want the Same Thing.

0: We Want the Same Thing. Això sonava a dècada dels 90, la protagonista musical, la Belinda Carlisle.
1: Desperta el teu instint musical. Sac de Sons, la màgia de la música.
0: Doncs no deixem la intensitat musical ni descabellar-nos, perquè ara ens descabellarem amb la Creedence Clearwater Revival. Hey, tonight!

Rock and roll d'aquell dels 70, eh? La Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight. I ens tornem a bellugar de dècades. Anem cap a principis dels 80 amb els Men at Work, Who Can It Be Now?

0: una bona quantitat de pop.
1: Una cullerada de rock.
0: Un polsim de disco.
1: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons. No deixis que t'enganyin. Sex and drugs and rock and roll.
2: Ho saps molt bé, que aquí al Sac de Sons no t'enganyem ni molt menys. Ara, arribat ja al final, ens toca plegar veles, tocar el dos, tancar la paradeta, digueu-li com vulgueu. Marxem amb el so de la Sheryl Crow. If it makes you happy és la que serveix per dir-te adéu-siau, a reveure fins la propera setmana. Un plaer haver-te acompanyat. Salutacions de Xavier Gargallo. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sigueu feliços.

0: Ja hi tornem a ser des del galliner al costat del xac de la ràdio. Molt bones a tots els amants de les bones històries i de la bona música. Avui hem de començar el viatge amb una nota de comiat, perquè ens ha deixat el gran Dennis Locorrier, la veu inconfusible de Doctor Hook and the Medicine Show, un home que, cal dir-ho, no tenia por de res. Era un cachondo, per cert. Amb els Doctor Hook va tocar country, rock, i sí, amics, també es va llançar a la piscina i a la pista de ball de música disco de finals dels 70. Que escolta, entre la pedal steel i els pantalons de campana amb lluentons, de vegades la línia és molt fina, i és que, al cap i a la fi, els músics també han de pagar les factures i s'ha de fer calaix. I us asseguro que a Nashville, per molt que ens agradi el romanticisme del barret de cowboy, quan es tracta d'omplir la caixa enregistradora, no es fa cap excepció. Però avui no ens quedarem amb la nostàlgia. Després de retre homenatge a la Corriere, posarem rumb cap a Austràlia per rebre l'elegància de la Gina Jeffries, una veu que és pura dolçó. I, atenció, atenció, guardeu-vos un lloc destacat a l'agenda musical d'avui, perquè us porto un d'aquells tresors que quan el descobreixes et canvien el dia. Per mi ha estat una troballa impressionant i estic desitjant compartir-la amb vosaltres. El talent fosc, autèntic i captivador de la Rachel Brook, una d'aquelles artistes que et fan recordar per què ens agrada tant aquest gènere. Sóc en Joan Balaguer des del... Què dius, Mariano?
1: No hem quedat que ho faig jo.
0: Ah, sí, ostres, perdona, el becari vol fer-ho ell. Vinga, som-hi, tira.
1: Des del xac de la ràdio, al bel mig del Penedès de Palles i transmeten per les més selectes i trempades ràdios del país, això és el Music City amb Joan Balaguer. Let's go!
2: All right, everybody, quiet, listen to me. We're going to start a show. We got a big broadcast to do here. Please welcome.
3: Ladies and gentlemen, please welcome.
4: Music City, amb Joan Balaguer.
5: Let's go, girls. Woo!

0: Music City, edició 263, sonant a les millors ràdios del planeta. Això que has escoltat, The Real Pretender, amb la veu que us ha deixat clavats a la cadira, és la de la Rachel Brook. Com us deia a l'inici, per mi ha estat una de les troballes més bèsties dels últims temps, i crec que faríem un pecat si no ens aturéssim un momentet a conèixer qui hi ha darrere d'aquest so tan autèntic. La Rachel no ve de Texas ni de Tennessee, ve del nord, de Lovells, un poble molt petitó de Michigan, i la seva història musical és d'aquelles que m'encanten. Va créixer en una família absolutament lligada al bluegrass i al folk tradicional. El seu pare tocava el banjo i la mare el contrabaix, però quan va arribar a l'adolescència es va revelar allò que fan els adolescents i va acabar tocant la bateria en bandes de punk de Detroit. I, escolta, aquesta actitud salvatge, lliure i una mica fosca del punk no l'ha perduda mai. L'ha injectat directament a les seves arrels country. A la premsa especialitzada ja la bategen com la reina del country underground. Recorda, apunta, pren nota. Rachel Brook, que sí, efectivament, ha sonat el teu programa preferit de música americana a la teva ràdio de capçalera, que, com saps, és la millor ràdio del planeta.
1: You're listening to the best radio station on the planet.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Johnny,
4: alias El Americano.
5: El nom

Escolteu, això que tenim de fons, sí senyor, és el Sexy Eyes, any 1979. Això és el que us deia al començament. El Dennis Le Corriere i els seus Dr. Hook, entregats completament al pop més comercial i als ritmes que triomfaven a les discoteques de l'època. Jo, fins i tot jo, ho havia ballat en aquell moment i m'agradava molt i continua agradant-me. Una jugada mestra per assaltar les llistes d'èxits de mig món, omplir estadis i, per què no dir-ho, fer el calaix que comentàvem. I escolteu, ho feien de meravella, perquè la veu d'en Dennis s'adaptava absolutament a tot. Tant et feia un Rolling on My Sweet Baby's Arms com aquest fantàstic Sexy Eyes. Per això, avui vull que fem un viatge en el temps fins l'any 2000. Després de dècades de liderar una de les bandes més boges i exitoses del planeta, el Dennis va debutar en solitari amb un disc magnífic titulat One of the Lucky Ones, un treball on es va treure de sobre tots els artificis de la indústria per quedar-se despulladet, madur, gairebé en acústic, demostrant el tros d'intèrpret que sempre va portar a dins. D'aquest àlbum, que és una autèntica delícia per escoltar a prop del foc, us vull punxar una cançó que té tota la nostàlgia de l'alba. Amb tota la seva essència, aquí teniu el Dennis Le Corriere en solitari. Lluny de prejudicis musicals, això és Moan in the Morning.

0: Vais a del podcast del Music City per escoltarnos a un vulguis, quan vulguis i amb els vecinos que vulguis des de countryshackradio.com.
1: Veus, això de tenir becaris està bé perquè treballes menys. Jo, de fet, no ho hagués fet millor, Mariano. Només cal recordar que, a més, si et baixes el podcast, tens un text descriptiu dels artistes i cançons que sonen en aquell episodi per tenir-ho com a referència. I, a més, els enllaços a xarxes socials. countryshackradio.com.
2: Next stop, Music City.
3: Music City, amb Joan Balaguer.
4: Se habla un hombre malo de la pradera.
5: D'una gran vagua humana i professional.

0: I darrere d'aquesta lliçó de com acostumar-se a l'oblit, darrere d'aquest getting used to getting over you, hi ha la veu de la gran Gina Jeffries. Si ens escolteu sovint, ja sabeu que a Austràlia tenen una salut de ferro pel que fa a la música country, i la Gina en té bona part de culpa. Nascuda a Toowoomba, Queensland, la Gina Jeffries va irrompre l'any 1991 guanyant el prestigiós concurs Star Maker del Festival de Tamworth, recollint el relleu ni més ni menys que d'un jove Keith Urban. Però el seu autèntic trampolí cap a l'estrellat va ser l'any 1994, quan va passar de cantar per a quatre gats en un bar de vins de Sydney a obrir la gira nacional d'en Johnny Cash, actuant davant de 15.000 persones cada nit. El mateix Man in Black va quedar encisat amb ella, com ens hem quedat tots nosaltres ara mateix al Music City. Recorda, Gina Jeffries.
1: Music City amb Joan Balaguer.
0: Vinga, va, que ara ens posem una miqueta gamberros, tornem a connectar amb l'estat de Michigan, sí, aquell de la Rachel Brooks, per rebre una colla de replegats, que es fan dir The Bootstrap Boys. Aquests nois no fan country de saló, no? Fan outlaw country i honky-tonk de bar de mala mort, d'aquest de classe treballadora que fa olor de benzina, fum i cervesa barata, que és el que diria si el guió me l'hagués fet el Tito B Diagonal. Porten des del 2015 cremant pneumàtics i tocant com si els perseguís el Sheriff, convertits en una autèntica banda de culte per als qui busquen el so més salvatge i animal. Així doncs, deixeu-vos de tonteries, apugeu el volum i foteu-li canya, que aquí teniu els Bootstrap Boys amb aquest I Just Can't Live.

0: Avui tenim uns quants becaris aquí al Music City, al xac de la ràdio, i els hi acabo d'explicar quan, en un programa de ràdio intemporal que diverses emissores el passen en diverses hores, no es pot dir l'hora. No, com tampoc pots dir bon dia, bona tarda, bona nit. Va, Pedrito, et toca tu.
1: Són les 5, no he comido, però m'agrada molt el Music City amb Joan Balaguer.
0: Molt bé, veig que ho has entès perfectament. Vinga, anem amb la Ashley McBride des del seu treball Wild, aquesta cançó du per títol Creosote.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: Doncs hi ha edició 263 d'aquest Music City, un tan eclèctic com sempre, i avui, si hem d'etiquetar el treball en solitari Highway Junkie del senyor Andy Thomas, diríem que la balança es decanta clarament cap a un Southern Rock, o un country rock molt potent. El seu estil té una forta base de boogie-boogie, riffs de blues pantanós i guitarres cruixents, molt influenciat per clàssics com Lynyrd Skynyrd o els mateixos Allman Brothers. És un fill de la tradició del Southern Rock que utilitza el country com a combustible. Aquí teniu el senyor Andy Thomas amb aquesta Freedom Song.

0: La culpa de que el country ja no sea country no és de los catalanes, és de los engominados de Nashville.
1: Mira, amb això coincidim, Isabel. Sí, senyora. I tornant al country que sona a country, aquí tenim un dels habituals del programa, el meu amic l'Àlex Miller, amb aquest Money Well Wasted.

No, no, això no és la Smithsonian, però aquí, ara mateix, a la teva ràdio de capçalera, estem preservant les arrels de la bona música americana. For those that forgot the roots of country music. Playing all-time favorites. Music City. Doncs ell ho fem sonar en aquesta col·laboració fantàstica entre la Reba McEntire i en Vince Gill, dos okis en acció, fent aquest fantàstic Oklahoma Swing.

0: i m'ho passo molt bé escoltant Music City.
1: M'agrada molt el Music City amb Joan Balaguer.
2: Apoyaré la bona música country perquè m'agrada molt el Music City amb Joan Balaguer. I, por cierto, jo no he sido.
3: Bé, veig que, si més no, estem tots d'acord en una mateixa cosa. Me n'alegro molt. I ara, amics i amigues, obrim el bagul dels clàssics, o més ben dit, continuem amb el bagul dels clàssics obert, per recuperar una d'aquelles cançons que et fan viatjar en el temps. Només d'escoltar els primers compassos, ens n'anem a l'any 1985 amb el gran Ray Stevens i aquesta preciositat de cançó que du per títol Savannah. Si a qualsevol aficionat li preguntes per Ray Stevens, el primer que li vindrà al cap seran les seves cançons còmiques, les seves paròdies gamberres i temes bojos. De fet, ha guanyat Grammys fent riure a la gent, però darrere d'aquell personatge divertit s'hi amaga un dels músics, arranjadors i productors més brillants de la història de la Music City. I la prova la tenim en aquest tema. Expliquem que quan en Ray va escoltar la maqueta de Savannah, va decidir aparcar completament les bromes. Va tancar els ulls, es va seure al piano i va voler registrar una balada country absolutament seriosa, atmosfèrica i cinematogràfica, on la ciutat de Savannah, a Georgia, es converteix en un personatge més d'un amor perdut. Va demostrar a tothom que qui sap fer riure quan es posa seriós també et pot fer plorar. Però si plores, que sigui d'emoció d'escoltar aquesta fantàstica Savannah amb el senyor Ray Stevens.

0: Digues, Ramon.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Moltes gràcies. I de la nostàlgia de Ray Stevens ens n'anem directes a la més rigorosa actualitat d'aquest 2026, però sense perdre de vista els vells mites. És a dir, que no tanquem el bagul del tot, perquè la nostra estimada Kacey Musgraves acaba de llançar el seu esperadíssim nou disc, Middle of Nowhere, i s'ha emportat a l'estudi ni més ni menys que el bandoler de Texas per excel·lència, sí, l'oncle Willie, el mestre Willie Nelson. I darrere d'aquest tema que us presentaré ara, que du per nom Uncertain TX, o sigui Uncertain Texas, hi ha una d'aquelles anècdotes geogràfiques i sentimentals que tant ens agraden explicar a la ràdio. Uncertain, que en anglès vol dir incert, no és només un estat d'ànim post-ruptura de la Kacey, és un poble real, de veritat, de Texas, un lloc minúscul literalment amagat a la frontera amb Louisiana, envoltat de pantans, boira i xiprers plens de molsa. La Kacey s'inspira en aquest racó oblidat del mapa per parlar d'aquesta sensació de no saber cap a on va la teva vida quan et deixen el cor trencat. Però la cirereta del pastís és en Willie Nelson. Sabíeu que fa exactament 10 anys, quan la Kacey tot just començava a treure el cap a la indústria, el seu gran bateig de foc va ser obrir els concerts de la gira d'en Willie? Doncs sí, ell la va apadrinar des del primer dia. Avui, consolidada com una de les més brillants del gènere, es tornen a trobar com a iguals. I atenció a la producció, perquè per abocar aquesta frontera de Texas, on està el poble d'Uncertain, han vestit la cançó amb un ritme ranxer i un acordió preciós que flirteja directament amb la cúmbia mexicana. Una meravella de cançó acabada de sortir del forn. Obriu bé les orelles, la Kacey Musgraves i el gran Willie Nelson viatjant cap a Uncertain, Texas. Som-hi!

0: Casey Musgraves amb en Willie Nelson. Nota pel tècnic que ha enregistrat aquesta producció. Nen, haguessis pogut apujar una miqueta més el micro d'en Willie, que pràcticament no el sentíem. Perdoneu, que m'ha sortit el tècnic que porto dins.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: I després de la calma d'aquest Uncertain Texas, apugem una miqueta més les revolucions per rebre la força de la Jesse Wilson. Si no us sona el nom, quedeu-vos amb ell, Jesse Wilson. Perquè darrere d'aquesta veu hi ha una de les trajectòries més curioses de la nova fornada de Nashville. La Jesse és originària de Birmingham, Alabama, i durant anys ha estat un dels secrets millors guardats de la indústria. Sabeu aquells cors perfectes que sentiu en els grans discos de superestrelles del country? Doncs moltes vegades eren els seus. Ha treballat a l'ombra per a mig Nashville fins que es va cansar de fer brillar els altres i va decidir que ja era hora de fer brillar el seu propi barret. La Jesse confessa que va heretar el seu amor pel country de la seva iaia, que era una fanàtica absoluta de la Dolly Parton. De petita, la Jesse estava tan obsessionada amb la Dolly que es pensava que el country era com una mena de religió oficial i que s'havia de resar a Santa Dolly cada nit abans d'anar a dormir per no desafinar. Bé, sembla que les oracions van funcionar, perquè la seva veu és d'aquelles que tallen la respiració. Després de l'èxit del seu primer EP, Turning Tides, que la va portar a ser nominada com a artista revelació a diversos premis independents, ara ens presenta aquest tema que és tota una declaració d'intencions. Aquí teniu la Jesse Wilson i el seu Finally Gave You What You Wanted.
2: No hablo inglés.
0: No, tampoc cal.

0: Posa't en contacte amb el Music City al correu city@countryshackradio.com.
1: I tornem a la càrrega amb una miqueta més de Southern Rock. Si abans estàvem en territori de ranxeres i soul, ara tornem a obrir el gas, tornem a fotre el pedal to the metal i ens posem la jaqueta de cuir. Ens n'anem directes a Oklahoma per rebre una banda que és pura dinamita. Ells abans es feien dir Red Southall Band, però ara, més directes, més compactes i més al gra que mai, es presenten simplement com Southall. Aquests nois són els autèntics abanderats del Red Dirt i del Southern Rock de nova generació. El seu estil és una piconadora que barreja les lletres profundes del country de la seva terra amb uns riffs de guitarra que semblen trets de la millor època de Led Zeppelin o dels Lynyrd Skynyrd. No fan concessions, és Southern Rock autèntic, de veritat. I amb això ens acomiadem per avui. Gràcies per ser amb nosaltres un cop més. Recorda que la setmana vinent tornem a ser aquí, a la mateixa freqüència, a la mateixa hora, a la mateixa URL, amb més bona música americana. Salutacions cordials, petons i abraçades dels que hem fet aquest programa amb les veus en off de l'Eva Lluch i en Ramon Hernández, en Víctor Uller, tota la colla de tècnics de continuïtat de la ràdio sindicades al show i en nom propi, Joan Balaguer. El Music City és una producció de Country Shack Radio.

I si tal com sembla estàs escoltant la versió d'una hora del Music City o la versió podcast, aquí tens els dos bonus tracks d'avui. El primer a càrrec de la Emily Ann Roberts amb aquesta fantàstica cançó de Scratching Out a Living, per acabar amb la Jenna Paulette, The Devil's an Angel. Vagi bé, adeu!

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig fer. No perdis la sintonia.
3: Amb Albert Malla.

0: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
1: Amb Albert Malla.
2: Barcelona és ràdio.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. En la copa suena ya.
4: Benvinguts a l'especial Cocodrilo, un dels programes que m'ha donat més satisfaccions, audiència i prestigi, i de tots els que he fet, el que més temps s'ha mantingut en antena. Ara, quan us parlo, desembre de 2008 porta més de 15 anys ininterromputs. A finals del 1999 es va produir la situació més important per aquest programa, passar de Cope Catalunya a la encara no inaugurada oficialment Ona Catalana. Jo canviava amb més hores de programa, moltes més emissores connectades i moltes més peles. Tot i que l'operació estava pràcticament feta, abans de firmar definitivament em van demanar una gravació de mostra de com era el programa a la COPE i vaig fer un resum del que estava sortint llavors. I al cap de 5 anys, en un canvi de despatxos dels directius, em van tornar la cinta de la que jo no m'havia guardat còpia perquè en aquell moment no tenia cap importància. Però ara em fa molta gràcia recordar-la perquè va ser com passar un examen i amb bona nota. I també em reconforta comprovar que havia aconseguit un bon nivell d'anunciants, malgrat que un personatge, que llavors, per desgràcia, era el meu director, canviés l'horari i la durada del programa contínuament.
5: Esto es... Hasta luego, cocodrilo.
6: Hasta luego, cocodrilo.
7: Hasta luego, cocodrilo.
1: Un programa de Albert Malla

0: amb el patrocini de Barnavagen.
1: Ara és el moment de comprar-te un cotxe nou. Per 1.465.000 pessetes, pla prever i promoció inclosa, tu pots comprar-te un Polo Anzirithione.
2: Ens trobareu quan arribi el cap de setmana en els matins de dissabtes i diumenges a les emissores d'FM de COPE a Catalunya. Des de Barcelona al 102.0 de l'FM, a Manresa 92.7, a Figueres 88.0, a Tarragona Reus 93.5 i a la Costa Brava 90.3. Els dissabtes, entre les 11 i les 12 i els diumenges, entre les 10 i les 11 del matí. No perdis la sintonia. No t'oblidis el transistor. Ai, participa. Pots escriure amb visc a l'Avinguda Diagonal 297, Barcelona 08013. Oscar Wilde assegurava que l'ambició és l'últim refugi del fracàs. O surt a l'aire, tot marcant el número del nostre contestador automàtic 93-207-74-92.
3: Hola, Albert, soy Joaquín de Barcelona. Quisiera que me pusieras una pieza que para mí está llena de musicalidad, de ritmo, de todo. Se trata del grupo, me parece que es Mezzo Forte. Y la canción que quiero ver es Garden Party. Garden Parking, algo así. Vale, majo. Un saludo y un abrazo a todos los cucurulos. Por...
4: Hasta luego, cocodrilo.
5: Discoteca Baccarà. Pòquer d'estrelles. Cada nit, a Baccarà, la discoteca del Gran Casino de Barcelona, un revival. Els grans èxits dels 60, 70 i 80, amb actuacions en viu, per ballar des de les 24 hores fins a la matinada. Estàs de sort. Torna la teva música. Us espero el dimecres amb la música del Cocodrilo. Dijous, Euclides Matos, sabor brasiler. Divendres, Randy Greer, cançons de Nat King Cole. Dissabte, Abbey Road, la millor música dels Beatles, a Baccarà, la discoteca del Gran Casino de Barcelona. Port Olímpic, carrer Marina 19-21. Informació i reserves 93-225-78-78. Gran Casino de Barcelona. La sort és conèixer-lo. Benjamin Franklin assegurava que l'orgull que per dinar menja vanitat, per sopar menja menyspreu.

I ara, que han passat 25 anys d'aquest Waterloo, els números canten perquè ABBA va aconseguir una sèrie de rècords, de supervendes, de fortunes increïbles, de números 1, que en molts casos només es poden comparar als aconseguits pels Beatles. I ja sabeu que amb aquest 25è aniversari de Waterloo, els discos d'ABBA tornen a ser número 1 arreu del món. S'han reeditat tots. Aquesta nit, els dobles d'ABBA, directament des de la Gran Bretanya, ABBA Like, actuaran en directe al nostre Cocodrilo Club. I demà diumenge, en aquella marató tan especial que us hem proposat, les 100 millors cançons del segle, entre molts d'altres regals, sortejarem la seva discografia completa entre tots els assistents.

Les efemèrides universals. Un dia com el d'avui, un 14 de novembre, però de l'any 1886, va tenir lloc la primera travessia en globus per la Mediterrània, des de Marsella fins a Còrsega. Corria el 14 de novembre del 1886. Ah, i un dia com el de dimarts, el 16 de novembre, però del 1885, el senyor George Eastman va inventar als Estats Units la pel·lícula nitroceculosa per impressionar imatges fotogràfiques. El senyor Eastman va ser el fundador de l'empresa Kodak. L'any 73, Paul Simon va donar la volta al món amb un tema anomenat Kodachrome. Era publicitat indirecta? Era un regal? O potser estava pagat? No sé, en qualsevol cas, era una bona cançó.

0: Hola, nano.
1: Hola, sóc Joan Manuel Serrat i vull acostar-me aquí per felicitar l'Albert Malla per aquests 7 anys de trempera en el seu programa Hasta luego, Cocodrilo. I pels 2 anys de festa i música en viu del Cocodrilo Club, també. Una abraçada per meva. No escojas...

0: atenció a la que ens demanen ara a través de l'automàtic 93-207-74-92.
1: Hola, què tal? Mira, em dic Sebastià i m'agradaria escoltar una cançó del Jim Taylor o Jim Diamond, no me'n recordo ara. Jo sé que començava així, It should have been better.
0: Molt bé.
1: I la resta no ho sé, sí, ni sé el títol ni res, però em porta records molt bons. Gràcies per el vostre programa, és molt bo, eh? Adéu.
0: Gràcies, maco. No, si el títol ja l'has cantat, I shall have no better, és de mitjans dels anys 80. Una autèntica passada de lent.

0: Sona bé, t'estimo, eh?
1: Sí, senyor.
0: És molt... Jetem. Música de picut. El riu que se'n va.
1: La veritat és que haver-hi molts de vosaltres que ens veu facilitar, ens veu dir, escolta'm, si us cal el Gianni Morandi en català, jo el tinc. L'Albert Malla va ser el primer.
0: Tens un solete.
1: Vam acabar el programa, la primera pedra, i al cap de 10 minuts ja tenia, en el meu mail, ja tenia el Gianni Morandi.
0: És que és un sol.
1: Impressionant. Albert Malla!

0: són anys 60 totals, eh?
1: Total, home, les cançonetes de l'època, molt, molt boniques. I sobretot aquesta època italiana. Sí. Aquesta, vamos, és que va calar tan fort. Primer va ser la francesa, després va vindre l'italiana, i va calar tan fort, vull dir que són, com es diu, equipatge de la nostra vida.

0: Hasta luego, cocodrilo.
1: Tot seguit us convido a escoltar íntegrament la primera hora d'un programa normal i corrent del Cocodril Club que es va emetre un dia qualsevol, però que es va convertir en un programa especial per dos motius. El primer, perquè aquest va ser el programa escollit per als directius d'Ona Catalana per presentar-lo com a millor programa de l'any a la candidatura dels Premis Ondas del 2004. Ja sabeu que els Ondas són els més històrics i importants premis de la ràdio que es donen en aquest país. I segon, perquè l'any següent, el 2005, paradoxalment, quan els organitzadors dels Premis Ondas, els de la cadena SER, van comprar Ona Catalana i em van deixar sense feina a mi i a molts altres companys per fer una fórmula estranya, doncs aquest va ser el programa que portava com a mostra per presentar-lo a diverses emissores per tal de trobar una altra vegada una feina fixa i no deixar de sortir per antena.

0: como per explicar.
1: Què tal, cocodrils? Bona nit. Benvinguts al club. Gràcies per estar novament en connexió. Comença el viatge apassionant per la màquina del temps. Aquesta nit algú se'n recorda de ballar...

Des de que el disc es va implantar internacionalment, la indústria de l'entreteniment llançava regularment diferents tipus de balls que pretenien sintonitzar amb el clima social de cada època. Des del naixement del rock and roll, aquests balls anaven destinats quasi exclusivament a l'inquiet públic juvenil. El 1960, amb el descobriment del twist, aquell ball frenètic en el que els cossos no es tocaven, llançat per un artista negre, Chubby Checker, es va iniciar una vertiginosa febre ballarina que va donar peu a la creació del concepte de discoteca o local on la gent anava per moure's al ritme de discos concebuts de forma exclusiva per les pistes de ball. Come on, baby. El twist era un ball frenètic que va fer història. Oh, yeah. Va presidir el final de la Guerra Freda i va coincidir amb la liberalització dels costums sexuals.

aquí és que aleshores el vals i d'altres balls europeus varen quedar arraconats per la sensualitat i espontaneïtat de les danses afroamericanes. Amor pel ritme. Alegria en moviment. Desig carnal. Rituals de festeig. I és que, com ball, el rock and roll necessitava coordinació entre la parella i moltes hores d'assaig. Això va suposar que la seva exhibició quedés gairebé reservada a ballarins extraordinaris. Però amb el twist es va començar a ballar en solitari i va quedar marge per la improvisació.

Esclar que podíem anar més enrere i recordar el Foxtrot, el Charleston o el Boogie Boogie. Especialment, esclar, a Nord-Amèrica. Però l'autèntica bogeria va arribar amb el Twist. La cintura es trenca. El cos perd rigidesa. Les cames, els braços i les esquenes es mouen independentment.

Se li deia el rei del twist. La seva companyia discogràfica, la Cameo Parkway, era l'empresa que més èxits va tenir durant 1962. Aquell any, i ja en fa 42, va arribar a vendre la quantitat de 25 milions de discos, dels que més de la tercera part portaven la signatura de Chubby.

versió d'aquesta peça de Twist per Chubby Checker va ser número 1 el 1960 i després, dos anys més tard, va repetir el lideratge el 1962. Dir Chubby Checker és dir Mr. Twist? Sí, però parlàvem de la versió de Chubby Checker. I és que no va ser ell qui va inventar aquest ball. La patent es deu a Hank Ballard, que ho havia enregistrat dos anys abans que Chubby Checker ho publiqués. Però l'atzar es va aliar amb Chubby Checker de manera imprevista. En un local pròxim al Times Square, el Peppermint Lounge, just en el cor del Nova York, que estava més de moda, es va desenvolupar la bogeria pel Twist. Amb figures tan codiciades per la premsa com les de Greta Garbo, Noel Coward, Elsa Maxwell, Judy Garland o Tennessee Williams. Yeah! Oh, yeah! És a dir, la flor innata de la Beautiful People de l'època anava agitant el seu culet amb fruïció.

per al Twist. També el ballaven figures de l'aristocràcia i de la cultura, com Jackie Kennedy, Margot Fonteno, Jean Cocteau. Chubby Checker, en només un any, va vendre més de 3 milions de còpies del seu Twist. I de moda va passar, esclar, a la indústria. I varen començar a vendre's matxeros, ninos, corbates, samarretes o texans amb la marca de Chubby Checker, que va inundar el mercat amb una processó de faldilles Twist, gabardines Twist, trajes de nit Twist. Era una bogeria. Música de ball fins aleshores sempre havia estat un nucli substancial del mercat de consumidors negres, però mai havia aconseguit arribar a la societat blanca de forma massiva, i encara menys amb la fúria que va aconseguir el Twist.

La premsa de l'època deia, per exemple, amb el twist, la seducció del ball s'ha fet més visual que tàctil. No hi ha contacte entre els cossos.

I la febre de Valls, després del twist, continuava. El mateix Xavi Chaco va arribar a posar en circulació mitja dotzena en poc més d'un any. Recordem, per exemple, el Pony, el Fly o el Limbo Rock.

per al Twist va ser l'encarregat d'obrir camí i d'haver aconseguit la més viva i prolongada pervivència en el record dels cocodrils.

I quan va sorgir el twist, cap artista, ni de Nord-Amèrica ni d'Europa, encara que es dediqués a altres estils, va deixar passar l'oportunitat. Per exemple, a França va destacar fent twist el melós Richard Anthony. I si molts diuen que aquest Rock Around the Clock, l'anomenat aquí Rock Alrededor del Reloj, de Bill Haley i els seus cometes, va ser el primer rock and roll de la història, l'any 1961, Richard Anthony va fer en anglès el twist del rellotge. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...

0: got everybody to eat. Come on, everybody, let's go.
1: El twist del rellotge de Richard Anthony, una autèntica joia del col·leccionisme discogràfic del 1961, com una mostra del twist que es va adaptar a França. Possiblement una de les primeres rockeres italianes també va ser la protagonista del twist italià. Estem parlant, evidentment, de Mina.
2: Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

dotzenes i dotzenes de balls es van intentar posar de moda degut a la gran febre, a l'autèntica bogeria per al twist. El Bully Bully, el Popeye, el Madison, el Frac, el Jerk, el Sloop, el Battle, el Bugalú. Ah, però cap va arribar on va arribar el twist. Tota una revolució. A Espanya, un dels primers rockers, l'amic Miguel Ríos, quan encara es deia Mike, Mike Ríos, també va fer twist.

Saint-Tropez va posar de moda el twist internacionalment a tota Europa. Mike Rios li cantava l'any 62 i Luis de Funes protagonitzava la primera entrega de la sèrie del Gendarme. Aquesta era la cançó principal de la banda sonora. La pel·lícula, la primera, El Gendarme de Saint-Tropez, s'estrenava el 64. I la imatge de Saint-Tropez va donar la volta al món. I ho va fer al ritme de Twitch.

però no oblidem que a Espanya els primers en tenir clubs de fans varen ser el Duo Dinámico a finals dels 50 i principis dels 60. I, evidentment, també s'hi van apuntar a la moda.

Bailando el Twist. Bailando el Twist. Manolo y Ramón. Bailando el Twist. Que, por sort, continuen en actiu. I que han agradat a diverses generacions. Un twist que tenim el bon costum encara de ballar. Ja toca que et diverteixis una mica ballant amb la teva música, ok? Sí.

Bé, això que estàs escoltant de fons a les nostres paraules ens ha servit també anteriorment com a sintonia. Va ser un invent de laboratori, però realment molt ben fet. Tot un homenatge al Twist, més de 20 anys després del seu naixement. Músics de laboratori, que degut a l'èxit de la primera entrega, que es deia Twist 81, varen fer una segona amb el títol genèric de Challenger Twist, un midli, un popurri fenomenal.

A Saint-Tropez. Ens hi trobem a gust aquesta nit a Saint-Tropez. Sí, jo sé que és una mica carot. No, no, no Rovira, no. Carot de calés. Per allà ens agrada ballar el twist.

I és que les 10 de la nit eren com la frontera que no es podia passar. I això va durar molts anys. I no fa pas tants, tot i que els més joves oients que ara mateix estiguin en connexió no ho acabaran d'entendre. Ningú ho va explicar també com Joan Manuel Serrat en aquesta cançó que acabem d'escoltar poco antes de que den las 10. Aquella frase, no podeu sortir de nit, que de noche todos los gatos son pardos. Amb la gran quantitat de coses meravelloses que es poden fer a mitja tarda. I Maruja Torres, en aquest brillant article sobre els guateques que va publicar El País l'any 87, acabava dient: nunca nos volvimos a ver ni a escuchar una lenta sin sentir nostalgia de cualquier tipo de abrazo furtivo en la umbría complicidad del patio. En otro lugar de Barcelona, más al norte, más cerca de la montaña, Juan Marsé, sin pensar en nosotras, estaba planeando últimas tardes con Teresa. I el 1963, Amèrica va triomfar una cançó de Leslie Gore que es deia It's my party, és la meva festa, i no entenc com ells s'han anat amb una altra, que és el que venia a dir la cançó. Us en recordeu? Cantava Leslie Gore: ningú sap on ha anat el meu Johnny, però Judy s'ha marxat amb ell. Per què li agafava la mà quan es suposa que és el meu noi? Poseu tots els meus discos. Seguiu ballant tota la nit, però, si us plau, deixeu-me sola una estoneta.

0: Pobra noia, eh? T'has sentit identificat, identificada amb aquesta cançó? T'ha passat alguna vegada? Has viscut aquesta circumstància? És una mala jugada, sí. I encara més el dia de la teva festa. I intentem que aquest temps de Ràdio Musical Revival es converteixi en una festa amb la música dels anys viscuts, plena de bons records. I ho fem junts. Cada nit entre les 9 i les 11. Les tardes de dissabtes de 4 a 9 del vespre. A les 19 emissores d'Ona Catalana. A tot Catalunya i Andorra, a la FM. I que també pots escoltar i en directe a qualsevol raconet del món a través de la connexió amb internet. www.onacatalana.com. No perdis la sintonia. Ah, i si aquí al club hi trobes a gust, digue-ho als teus amics i participeu. Aquella cançó que per tu sempre ha resultat màgica, la que vas perdre, la que no vas arribar a comprar-te, la que tens a mà, però t'agradaria molt compartir.
1: Hola, Albert, mira, et truco de Barcelona, sóc Albert també. Volia que em fessis un favor, si és possible. Vas posar una cançó de l'Elvis, que la volia enregistrar però no vaig ser a temps, que era un número 1 del 54, em sembla que vas dir, que es deia Good Woman. Bueno, l'he sentit moltes vegades, però no recordo com es diu. I ja et dic, no vaig a temps de registrar-la i la voldria gravar. Faries un favor que la tornessis a posar, com puguis. Vale, gràcies, eh?
0: Doncs vinga, prepara l'artilugi, perquè em sembla que es tracta de Hard-Headed Woman, que va ser número 1 en llistes de supervendes internacionals, concretament el 21 de juliol del 1958. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since I was...

0: Ok, Elvis, Hard-Headed Woman. Ai, les womans. Sophia Loren deia que la fantasia de l'home és la millor arma de la dona.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla a Ona Catalana.
0: Unes gotetes de Shadows i continuem viatge endavant.

0: Ona Catalana, la ràdio més pròxima.
1: Acabarem aquest capítol del Barcelona és Ràdio amb una cançó que no ha sortit mai per ràdio, malgrat que es va escriure i es va gravar el juliol del 1973. La va escriure i cantar el meu primer amor, l'Anna, i la vam gravar en un casset. No té títol, però nosaltres sempre li hem dit: és l'hora. Teníem 15 anys, com diu la mítica cançó d'en Serrat, i ella havia de marxar quasi un mes molt lluny, als Alps francesos, a Chamonix. Era el viatge de fi de curs de l'institut i en aquell moment això ens semblava una distància i un temps de separació difícils d'assumir. El mateix dia del comiat va composar i em va dedicar aquesta cançó que escoltareu primer en la versió original d'aquell 1973. Se sent molt malament, però és un document important, és clar, almenys per mi, i tot seguit en la versió que 23 anys més tard, el 1996, i amb nous arranjaments, em va fer el gran músic i cantant, i també gran amic, Frank Mercader.

0: Barcelona es radio.
1: Conecto el huevo el día de la radio. Fins aquí un nou capítol de 80 minuts de Una vida de ràdio. Us hi esperem en l'emissió del pròxim capítol a la mateixa hora i en aquesta mateixa emissora.
2: Amb Albert Malla.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Peluquería Estética Harmony. Facebook, Peluquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-405228. Peluquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Radio Cunit, al 107.0.
4: Bonito.
2: Bar La Piña.
4: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
4: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
4: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
4: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
4: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
4: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
4: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
4: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
4: Qué bonito que se está.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2,
3: Cunit. Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
5: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot, improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta.

0: ojos llenos. Cada dilluns a partir de les 10 de nit, saque de banda a la 107.0 FM. Tot el que passa aquesta setmana esportiu, futbol, bàsquet, motor, i tota la diversió, entrevistes, tot ho tenim en directe, recordeu, 107.0 FM Ràdio Cunit.
1: Conecto el interruptor, muevo el dial de la radio.
2: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
3: Amb Albert Malla.
4: Tots els dimarts a les 8 del matí amb Albert Malla en exclusiva per Ràdio Cunit.

Cada dilluns a partir de les 10 de la nit, Saque de Banda a la 107.0 FM. Tot el que passa cada setmana esportiu, futbol, bàsquet, motor, i tota la diversió, entrevistes, tot ho tenim en directe, recordeu, 107.0 FM, Ràdio Cunit.

0: Jorleni,
1: Candy G
2: y Lucho M. Somos los
3: Black and White.
2: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
3: Black and White.
2: En Radio Cunic 107.0. Por amor, por humor. Y si quieres más diversión, los martes a las 12 de la noche. Repetimos.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
5: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
6: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
7: Cunit al dia.
6: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
7: Cunit al dia.
6: Amb Jaume Asens.
8: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
5: Esto es música con Juan Buendía.
9: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Ei, ei. Des de 1980 fins al 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80. Ei,
5: ei. Eiti, amb Núria Ruiz.
9: A Ràdio Cunit.
5: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
10: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig fer. No perdis la sintonia.
9: Amb Albert Malla.
5: Tots els dimarts a les 8 del matí, amb Albert Malla, en exclusiva per Ràdio Cunit.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.

0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes. Almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas. Un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix per

Welcome to the one and only party.

Welcome to the one and only party here.

Ràdio Cunit, al 107.0.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: A ver, la crema, la toalla, el flotador. ¡Ah! Y Radio Cunit.
1: Mójate con Radio Cunit.
2: Y ahora, los tambores.
3: Radio Cunit.
4: Radio Cunit.
3: Radio Cunit.
5: Radio Cunit.
6: Aquest estiu ho refresques amb
7: Ràdio Cunit.
8: Ràdio Cunit.
9: Ràdio Cunit.
10: Ràdio Cunit.
11: Ràdio Cunit.
12: Ràdio Cunit.
13: Ràdio Cunit.
14: Ràdio Cunit.
15: Ràdio Cunit.
16: Ràdio Cunit.
17: Ràdio Cunit.
18: Ràdio Cunit.
19: Ràdio Cunit. Ràdio Cunit.
20: Ràdio Cunit. Ràdio
21: Cunit.
22: Ràdio Cunit.
23: Ràdio Cunit. Ràdio Cunit.
24: Ràdio Cunit.
25: Ràdio Cunit. Ràdio Cunit.
26: Ràdio Cunit. Ràdio Cunit.
27: Ràdio Cunit. Ràdio Cunit.
28: Ràdio Cunit. Ràdio Cunit.
29: Ràdio Cunit. Ràdio Cunit.
30: Ràdio Cunit.
31: Ràdio Cunit.
32: Ràdio Cunit.
33: Ràdio Cunit.
34: Ràdio Cunit.
35: Ràdio Cunit.
36: Ràdio Cunit.
37: Ràdio Cunit.
38: Ràdio Cunit.
39: Ràdio Cunit.
40: Ràdio Cunit.
41: Rà